0: Vicenç Llorca, bon dia.
1: Bon dia, Gisela. Segons les previsions de l'INE, en els propers 15 anys, Catalunya guanyarà 1 milió d'habitants, exclusivament gràcies a l'arribada de població estrangera. El 2041 haurem passat dels 8,2 milions actuals a 9,2. En plena crisi de l'habitatge, l'INE calcula que els propers 15 anys a Catalunya es crearan gairebé 40.000 noves llars.
0: 400.000 noves llars, que són unes quantes més. I més de 2 anys després d'haver presentat, el Parlament ha aprovat finalment la llei per l'erradicació de l'amiant, una llei que va néixer sota el paraigua de Pere Aragonès. No queda clar, però, com es repararà les víctimes del fibrociment.
2: El govern s'ha compromès a destinar 20 milions d'euros cada any per facilitar la retirada de tot l'amiant, que hauria de fer-se en 2 anys en tots els edificis públics i també dels privats abans del 2032. El govern haurà de crear un cens per localitzar tot l'amiant de Catalunya.
0: Són les 6:55.
3: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
4: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges, un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
6: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
7: Quan crides...
8: Gol!
7: Oh, sol, la casa... Està bé. Però quan ho fas envoltat d'aficionats com tu...
8: Gol!
7: La celebració es multiplica. A Casino Barcelona ho tenim tot a punt per celebrar cada gol com si no hi hagués demà.
8: Gol!
9: Vine aquest diumenge 21 a partir de 6:45 de la tarda a viure l'Espanya-Aràbia Saudí. L'entrada és gratuïta.
7: T'hi esperen regals, sorpreses i animant la prèvia i el postpartit, les estrelles de la taverna dels bojos del Quet i Jugues, liderats per Cristóbal Chacén.
10: Cachondeo, riure, animació en general.
7: Amb el tio Faja i el Gonzalo Álvarez.
9: Reserva l'entrada de franca a casinobarcelona.com.
0: El Barça és a punt de tancar el retorn del davanter català Jan Virgili per cedir-lo al Betis. Joan Tejedor, bon dia.
11: Bon dia. El club blaugrana té un dret de recompra per 7,2 milions d'euros i fa no fa el doble dels 3 milions i mig que va pagar fa un any al Mallorca. L'extrem de Vilassar, el juliol farà 20 anys, ha estat una de les revelacions de la Lliga en el seu debut a primera divisió, però l'equip balear ha perdut la categoria, fet que el fa encara més atractiu al mercat. El Barça, que ja va adoptar l'hora de desprendre-se'n, el vol mantenir sota control i la fórmula que agafa cos és recuperar-ne la propietat i buscar-li una sortida on pugui seguir tenint minuts i creixent a la màxima categoria. L'opció que genera més consens entre totes les parts a dia d'avui és el Betis, que jugarà a la Champions i que la posició de Jan Virgili aquest estiu es podria quedar sense el també ex-blaugrana Abde, que tot i que a última hora s'ha perdut el Mundial amb el Marroc per una lesió al genoll, compta amb l'interès de diversos equips amb una clàusula de 60 milions d'euros, de la qual 12 serien pel Barça, ja que en conserva el 20% dels drets.
0: L'escriptor Ferran García ha guanyat la 27a edició del Premi Llibreter amb la novel·la Sau.
1: Més d'un centenar de llibreries catalanes l'han reconegut com la millor d'aquest passat 2025, Julià Domènech.
12: El Gremi de Llibreters ha distingit aquesta novel·la que recupera la memòria i l'imaginari de la Plana de Vic i que l'autor ha rebut amb sorpresa.
13: Sau va sortir a principis del 2025, fa 300 anys. I en aquesta època, en aquest món actual, o en qualsevol cosa que té 3 dies ja caducat, aquesta mena de dissidència temporal que té aquest premi, hòstia, a mi em sembla fascinant.
12: Entre la resta de premiats hi ha Cop de llum de l'estadounidenca Rita Bullwinkel en la categoria d'altres literatures, Cartes imprevistes de Tina Vallès a la literatura juvenil o La passió dels estranys de la filòsofa Marina Garcés en assaig.
0: Isau, amb Pep Sala al capdavant, actua avui a les 7 del vespre al festival Blau Marí al Port Vell.
1: Arriben amb la seva gira un concert de pel·lícula que coincideix amb la gravació del seu biòpic i on s'hi projectaran imatges inèdites i els primers fragments de la pel·lícula.
14: I els primers assajos, quan tornes a cantar i sents amb els auriculars la veu del Carles, tot allò, era... Uf, se't posava la pell de gallina i més d'una vegada m'ha vingut a dir, prepara'm un moment, respirem i tornem-hi.
1: És el que deia Pep Sala aquesta setmana aquí a Catalunya.
0: Doncs tot un concert per a nostàlgics. Ja jo sé, Sergi estem... López, que tu mires amb una cara, com ho hem dit, jo no hi aniria pas, perquè sempre em dius...
2: Perdona, però a mi aquesta cançó és la que més m'agrada en català de tota la història.
0: Doncs escolta, que soni una mica més, tu.

0: dèiem que Pep Sala parlava justament aquesta setmana aquí a Catalunya, parlant justament d'aquest biòpic i d'aquest concert que es farà avui. Hi ha l'Aquí Catalunya i tenim la Marina Fernández. Marina, què tal? Bon dia.
1: Hola, com esteu? Bon dia.
0: Què teniu avui?
1: Doncs parlarem amb els alcaldes de les zones afectades per aquest incendi de la Segarra i tindrem l'última conversa de presidents de la temporada, Artur Mas i José Montilla, aquí al programa. A partir de les 10, el racó de pensar amb la Imma Sust i el José Antonio Ponsetti i bé Jorge Drexler.
0: Home, això també per la porta gran avui. Ben pendents que estarem de l'Aquí Catalunya, que vagi molt bé el programa.
1: Adeu.
0: Marina. I ja sabeu que a partir d'aquesta hora comença la doble programació, l'Aquí Catalunya, Ser Catalunya i l'Oi por Oi a la cadena Ser.
2: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, és dijous, és 18 de juny i aquest és un dels sons del dia.
2: El tardar, el esperar, etcètera, eso es criminal. ¿Por qué es criminal? Porque va contaminando a la población. Un mínimo de fibras que tragues le puede generar un cáncer.
1: És un so de fa 2 anys, quan les associacions d'afectats per l'amiant demanaven celeritat per retirar el fibrociment de Catalunya. Un material nociu per la salut que cada any a tot l'estat espanyol mata 2.000 persones. Però hi ha el Parlament, moment històric.
3: El text del projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
1: Tots els partits, sense excepció, han avalat una llei que va néixer sota el govern anterior de Pere Aragonès, la de l'erradicació de l'amiant. Ara ho expliquem, però abans el trànsit.
4: Relar-se, especialistes en vidres, us ofereix la informació del trànsit.
1: Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència.
5: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous amb fortes retencions, sobretot als voltants i accessos de Barcelona, el vessant Besòs, el vessant Llobregat, però també arreu del Vallès, sobretot a la AP7, entre la Roca i Barberà, en sentit sud. Tenim actives 2 avaries, les 2 a la Ronda Litoral, en sentit nord, i que tallen un carril de circulació. La primera ha estat entre Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet, doncs que ha deixat 2 quilòmetres de lentitud. La segona ha estat a l'altura de Montjuïc, que també, com dèiem, en sentit nord, doncs tallant un carril provoca 7 quilòmetres d'aturades que ja comencen a l'Hospitalet de Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
4: Arrelar-se fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Arrelar-se molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a arrelar-se.com.
1: El segon imprescindible, el transport públic sense incidències, i el tercer, el temps. Jordi Carbó, bon dia.
6: Bon dia. Sol a major part d'hores, a la tarda amb tronades al Pirineu i temperatura semblant a la d'ahir. Ara tenim 23 graus de mitjana a Barcelona, 21 a Tarragona, 19 a Lleida, 17 a Girona. El sol, que lluirà tot el matí, migdia i gran part de la tarda, farà pujar ràpidament les temperatures, màximes de 30 a 35 graus a la major part de Catalunya, a ponent, sobretot al Pla de Lleida i a l'interior de l'Ebre, ens aproparem als 38 de màxima. Durant la tarda, marinada forta i també algunes tronades al Pirineu, sobretot de Lleida. I la pròxima matinada, poc baixarà la temperatura, hi haurà núvols que deixaran algunes gotellades.
0: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Les associacions de veïns i afectats per l'amiant celebren amb cautela la llei per l'erradicació del fibrociment. Estan a l'expectativa mentre el govern assegura que pot complir els terminis perquè tot l'amiant de Catalunya estigui retirat l'any 2032. Xavier Balló.
7: El govern s'ha compromès a destinar 20 milions d'euros cada any per facilitar la retirada de tot l'amiant, que s'hauria de fer en 2 anys, de tots els edificis públics i també dels privats abans del 2032.

0: persones per culpa de l'amiant.
1: Vicenç Llorca, bon dia.
2: Bon dia, Gisela.
1: Quin és el mapa de l'amiant a Catalunya?
2: Catalunya té encara gairebé 122.000 teulades d'uralita, amb una superfície equivalent a la ciutat de Sabadell. Són 700.000 tones d'un material molt perjudicial per la salut, responsable de l'asbestosi i d'algun tipus de càncer. Als anys 60 i 70 es va posar molt de moda per ser barat, aïllant i molt resistent al foc. Les ciutats amb més amiant són Barcelona, Terrassa, Sabadell, Lleida i Manresa. Hi ha casos molt particulars, com el de Badia del Vallès, on tots els habitatges tenen amiant. El 2001 ja se'n va prohibir el seu ús.
1: Però hi ha més coses, perquè els bombers esperen donar per controlat aquest matí l'incendi de Talavera a la Segarra, que ha cremat 60 hectàrees.
2: Aquesta nit una vintena d'efectius terrestres ja han estat treballant.
3: Sí que demanaria, doncs, a la gent que treballi en maquinària, que tots treballem en maquinària, doncs que duguis o tres hores al mig del dia, doncs esperés.
2: És el que deia fa una estona l'alcalde de Talavera, Ramon Trullols, a l'Aquí Catalunya.
1: I el Sindicat Metges de Catalunya amenaça amb radicalitzar la protesta que el col·lectiu mèdic manté des de fa 8 mesos.
4: Encara escalar més la conflictivitat. I si convé, austeritzar la sanitat.
1: És Xavier Lleonard, secretari general del sindicat. La manca de resposta del Departament de Salut a les seves reivindicacions ha acabat amb la paciència dels metges.
2: El sindicat no està disposat a afluixar la pressió a salut perquè millori les condicions laborals dels metges per reduir la sobrecàrrega de feina que pateixen i per dotar-los d'un conveni propi.
1: I el Pride Barcelona ja ha presentat l'edició d'aquest any sota el lema Totes les realitats, un sol orgull. La cita reivindicarà la diversitat interna del col·lectiu. Júlia Domènech.
5: La campanya d'enguany aposta per una mirada interseccional i defensa que les experiències del col·lectiu estan condicionades per factors com l'origen, l'edat, la identitat de gènere o la situació social. L'objectiu és donar visibilitat a aquesta diversitat de realitats. L'organització ha programat activitats socials i culturals entre el 27 de juny i el 19 de juliol. Els actes culminaran amb el pregó a Plaça Universitat i una manifestació reivindicativa el 18 de juliol.
1: Son las 7:56.
6: Con los vuelos directos de Volotea a más de 15 destinos desde Barcelona, ya puedes sentir el sol de Cerdeña, la historia de Verona, saborear un... ¿Dónde estábamos? Ah, sí, en los destinos directos de Volotea desde 29 euros. Si te descuidas, ya estás ahí. Tarifas sujetas a disponibilidad, cambios ilimitados incluidos, condiciones en volotea.com.
7: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
8: Quina ratxa, quants maig portes?
7: 150.
8: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
9: Ei, que dijous és el dia! Els 40, el Clotilde Fest, aquest dijous 18 de juny a les 8 de la tarda, al Palau Robert de Barcelona, amb els concerts gratuïts de Maria Jaume... Mamaduixa. Estan allà per mi, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Arnau Montserrat, bon dia.
10: Bon dia, Gisela.
1: Decepció de Portugal en el seu debut.
10: El conjunt portuguès, liderat per Cristiano Ronaldo, no va passar de l'empat a 1 contra el Congo, que va marcar el primer gol de la seva història en un Mundial i va sumar el seu primer punt a la premsa. Pobre Cristiano, alas. Cristiano s'ofega en una pobra posada en escena a l'esport. Portugal torna a encallar-se amb Cristiano al País. Cristiano no s'enlaira a l'avantguàrdia ara, els més contundents a Mundo Deportivo, perquè diuen Cristiano no menja en la mateixa taula que Messi. Per cert, que el Madrid va fer oficial ahir el fitxatge de Bernardo Silva, que també va ser títol.
1: I Gordon juga 72 minuts en l'estrena d'Anglaterra.
10: Es va imposar 4-2 a Croàcia, va marcar Marcus Rashford i el nou fitxatge del Barça va jugar 72 minuts. Qui està a prop de tornar al Barça és Jan Virgili i la intenció del club és cedir-lo al Betis. I ahir, nou capítol de guerra, Madrid-Barça. El conjunt blanc va anunciar que ja ha presentat a la UEFA una denúncia pel cas Negreira, mentre que el Barça respon demanant que s'adoptin mesures judicials contra Florentino.
1: De fet, ja sabeu que tots els partits del Mundial els emetem o bé a la SER o bé a SER Catalunya i que tot està disponible a l'app de cadena. I en bàsquet avui comencen les finals dels play-offs de la CB.
10: València-Barça a les 8 del vespre, primer partit de la sèrie. Avui també Barça el Pozo de Murcia. Segon partit de les finals de futbol sala, el va guanyar el primer el Barça, serà a les 9 de la nit.
1: Gràcies, Arnau.
10: Fins ara.
11: Tu me fas màgia oscura, ben dura i nocturna.
1: I és Maria Jaume, una de les artistes que actuen avui al Clotilde Fest dels 40. Jo hi rompo el teu malefici. També hi serà Mamaduixa i una sessió de DJ amb el Sergi Sánchez. Així arribem a pràcticament les 8. La informació continua a l'Oi per Oi.
12: El colesterol alto puede ser un riesgo para tu corazón. Por eso es importante cuidar lo que comes, llevar una alimentación equilibrada y tomar un Danacol al día, que reduce el colesterol.

0: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
1: Formeu-vos i treballeu en altura amb seguretat. Impulsa el teu perfil professional amb el nostre curs de plataforma elevadora. Certifica't en equips d'elevació de manera segura, eficient i conforme a la normativa vigent. Tot amb instructors especialitzats. Reserva la teva plaça avui. Són limitades. Contacta'ns a Manresa a GCT Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722 76 41 11.
2: Venir a Manresa sempre és un bon pla. I ara, aparcar al centre és més fàcil i econòmic que mai. Amb la nova tarifa plana del pàrquing La Seu Centre, despreocupa't.

0: nada. Pues es el momento en el que estamos y es lamentable.
1: Socios,
0: ¿no?,
1: como Sumar o PNV ven insuficientes las explicaciones que se conocen hasta ahora de José Luis Rodríguez Zapatero.
2: En Barcelona, manifestación de las educadoras de 0 a 3 años, protestan por su precariedad, pero también por el calor en las aulas. Radio Barcelona, Elia Pijuán.
3: Muy buenos días. A gritos de no somos guardería, somos educación, más de un centenar de educadoras del 03 esperan en esta última concentración del curso tener más reconocimiento en el sector educativo y mejorar salarios. Las profesionales están yendo ahora mismo hacia la delegación del gobierno para exigir una mejora estatal de la LOMLOE, la Ley General Educativa, insistiendo sobre todo en la reducción de las ratios. Gina Rius es representante de la CGT en el Ayuntamiento de Barcelona.
4: Que la ratio entiende despacio, no puede ser que nos pongan los mismos números de niños y niñas con el espacio que hoy tenemos, que son al menos en Cataluña 2 metros cuadrados por infante.
3: Se espera que durante esta tarde los sindicatos se reúnan con Esquerra, Junts y Comuns, y a la reunión ordinaria con el departamento CGT ha dicho que no asistirá.
5: Cadena SER. Servicios informativos.
6: Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat.
7: Doraemon!
6: El teu gat còsmic torna a casa. El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K.
7: Visca! Visca!
6: Doraemon, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3K.
8: Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges. Un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
9: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
10: Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Hasta 60% de descuento. Las rebajas de Vision Lab.
11: Si has sobreviscut al Festival del Nen i a la graduació de la nena, ara et toca gaudir a tu.
12: Que t'hi jugues especial festa final de temporada.
13: Final de curs, hi haurà guerra d'aigua.
11: Des de la terrassa de l'hotel Mi Barcelona.
12: Jo crec que si us agrada la ràdio no us l'hauríeu de perdre.
11: Invitacions exaurides. Però escolta, aquest divendres a partir de les 12 a la SER i SER Catalunya, la festa final de curs del Que t'hi jugues.
14: Que t'hi jugues.
15: Amb la col·laboració de l'hotel Mi Barcelona, Vueling i Restaurant Traca.
16: Ràdio Manresa, el 95.8 FM. Cadena SER.
17: Migdia Central, Eli Pagan.
18: Hola, què tal? Com estan? Comencem nou Migdia Central, passen 5 minuts i mig a les 12, som dijous, som 18 de juny, tenim molt de sol, tenim molta calor hores d'ara a la ciutat de Manresa i és que els termòmetres tornen a estar a 30 graus de temperatura a aquesta hora, amb una nova jornada de molta calor a la Catalunya Central. Anem amb un programa força farcit de continguts. Els explico què és el que hem preparat avui. Nosaltres els volem parlar d'un llibre, d'un conte. Es titula L'Olga descobreix el món de les energies. És un conte que es presenta avui demà divendres a les 7 de la tarda a la llibreria Persir de Manresa. Avui nosaltres tenim un dels seus autors, el Jordi Piñero. Amb ell parlarem d'aquest conte que parla sobre aquest món de les energies cap als infants. Avui és dijous, toca parlar d'història i toca parlar de patrimoni. I avui parlarem d'història de la ciutat de Manresa, com és la Fàbrica dels Panyos, que celebra només 200 anys d'història. Ja ho saben, i ho fem sempre de la mà de Lluís Virós. Els dijous també és moment de parlar de salut i en aquest cas nosaltres parlarem de la campanya de donació de sang que s'ha engegat. Ve l'estiu. Ja saben que la sang costa a vegades, donar sang costa, donar plasma costa. Doncs bé, el Banc de Sang s'ha posat un objectiu d'aconseguir donacions en els propers 10 dies. Avui nosaltres, en aquest Migdia Central, parlarem d'aquesta campanya, parlarem de la importància de donar sang i ho farem de la mà del Cristian Palafox.

Es comencen ja a saber més coses d'aquest festival Camins de la Ciutat de Manresa, i és que ja també s'ha donat a conèixer quins són els cantants, això sí, de casa nostra, que actuaran també en l'espai Village d'aquest festival Camins de la Ciutat de Manresa. Així, per exemple, hi actuarà la navassenca Aura Franc, la solsonina Gemma Sol, el trio Manresa Riner, la també manresana Sara Roy, la igualarina Elisa Mas i la pallassa barcelonina Gina Segura. I la Xurri protagonitzaran la prèvia d'aquest certamen. Aquest certamen, doncs, aquest Camins, que també oferirà i ofereix aquest Village.

0: En aquest sentit, escoltem el David Pasqual, ell és el director d'aquest certamen.
1: Aviam, el village del festival és l'espai que complementa l'experiència del concert i que d'alguna manera fa que Camins Manresa pugui ser aquest festival boutique que volem que sigui del cor de Catalunya. Llavors, en què consisteix aquest village? Aquest village s'obrirà a les 7 de la tarda. A les 8 del vespre hi haurà un concert de posta de sol. I després, quan acabi el concert, també hi haurà sessions de DJ pel públic assistent per fer una copeta abans de marxar. Llavors, aquest concepte ve nodrit per una programació musical que hem intentat que majoritàriament siguin artistes de Manresa i del Bages. Llavors, aquesta programació musical que presentem, hi haurà el dia 10 de juliol hi actuarà l'Àuria Franc, el dia 11 de juliol hi actuarà Gem Sol, el dia 12 de juliol actuarà Riner, el dia 16 de juliol hi actuarà la Xurri, que és un clown, el dia 17 de juliol actuarà la Sara Roy i el dia 18 de juliol actuarà l'Elisa Mas. Aquests són uns concerts que es faran a les 8 del vespre a l'escenari del Village.
0: El Centre d'Aigua de Can Font celebra aquest cap de setmana el seu 20è aniversari, consolidat com una referent en educació ambiental i divulgació de la cultura de l'aigua a la Catalunya central. Des de l'inici de la seva activitat, l'any 2007, l'equipament ha rebut prop de 90.000 visitants, la majoria en activitats escolars, però també en propostes familiars i divulgatives. Per commemorar l'aniversari s'han programat tot un seguit d'activitats obertes que comencen aquest divendres i que s'allarguen durant tot aquest proper cap de setmana. I si el Barça vol el manresà Xevi Pujol, sembla que s'haurà de rascar fort la butxaca.
2: El manresà Xevi Pujol és el gran favorit per convertir-se en el nou director esportiu del Barça de bàsquet. Tot i que l'acord entre les parts estaria encarrilat, el Baskonia no està disposat a deixar-lo sortir gratuïtament, ja que té contracte en vigor. Segons diverses informacions, el club basc demanaria uns 300.000 euros per alliberar Pujol. Malgrat aquest obstacle, l'operació no corre perill i es confia que es pugui tancar un cop acabi la temporada. Després de la seva destacada etapa al Baxi Manresa, Pujol podria fer ara el salt a un dels càrrecs més importants del bàsquet català.
0: I portades, el diari Regió 7 destaca que el grup Ítaca crearà un segon espai d'oci diurn i nocturn a Sant Fruitós de Bages per un valor de 3 milions d'euros, que els descomptes de la C16 entren en un període de calma després d'una dècada de canvis, diu el Regió 7. L'equip Berguedà diu que el prestigiós director i compositor Antoni Rosmarbà conversarà a Berga dins el cicle Àgora Cultural, que aproven un pla d'emergència i evacuació per reforçar la seguretat dels infants als campaments que hi haurà ben aviat a la Ribera Salada del Solsonès, i que Igualada començarà al setembre la primera fase de la reforma del Passeig Verdaguer. I ens anem ja a la informació meteorològica a la jornada d'aquest dijous, que de fet poques novetats ens porta, i és que tindrem avui sol matí i tarda. Les mínimes avui de 14 graus a Manresa, Igualada, a Solsona i a Vic, la més alta, la mínima a Berga, 18 graus, i les màximes avui que en punts a la Catalunya central poden arribar als 34 graus de temperatura. Comencem, per tant, un nou dia de calor i de xafuga.
3: Ciberatac, malware, phishing, xarxes insegures, segrest de dades... Són conceptes ja massa freqüents al dia a dia de les nostres empreses. El cibercrim d'avui és una indústria amb alts nivells d'automatització que comença a utilitzar la intel·ligència artificial per realitzar atacs assistits a les empreses del territori, posposar els projectes de ciberseguretat o no progressar en nous plans de digitalització pot provocar córrer riscos innecessaris. A Control Group t'oferim l'experiència i confiança per garantir la disponibilitat de la informació de la teva organització, inclús davant de possibles agressions de crim cibernètic. Visita el nostre web controlgrup.es o truca'ns al 93 877-0303 i evita que un ciberatac faci trontollar el teu negoci. Control Group, més de 40 anys d'experiència implementant solucions tecnològiques i transformant empreses.
4: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
5: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
6: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
7: Atenció. Curs d'operació carretilla lavadora. Tipus de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric. Possibilitat de fer també carretilla retràctil segons demanda. Preu per particulars, carnet de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric, 150 euros. Carnet de carretilla frontal, retràctil, apilador i transpalet elèctric, 180 euros. Els treballadors tenen la possibilitat de bonificar el curs a Fundae per empreses. Informació a GST Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722 76 41 11. E-mail formació@gstplus.com.
8: Migdia central, Eli Pagan.
0: Avui en aquest migdia central de Ràdio Manresa els volem presentar un llibre molt especial. Es diu L'Ona descobreix el món de les energies. Avui en aquest migdia central nosaltres hem convidat el seu autor, el Jordi Piñero, a qui li donem la benvinguda en aquest programa. Jordi, què tal? Com estàs? Molt bon dia, com anem?
9: Molt bon dia, gràcies.
0: Hem de dir que el llibre...
9: Digues. Una cosa, he de dir que jo sóc l'autor de la idea, dels textos i de la idea, però també l'altra autora és la Carolina de Poves, que és l'autora de les il·lustracions.
0: Mm-hmm. És a dir, els dos heu fet aquest conte, no?, sí, de l'Ona descobreix el món de les energies, que hem de dir que es presenta aquest divendres, que és dia 19 de juny, a les 7 de la tarda, a la llibreria Persir de Manresa. Anem pel començament, Jordi, una mica com neix aquesta idea. No sé si teva, juntament amb la Carolina, com ho heu fet? Com neix aquest projecte, aquest conte de l'Ona i el món de les energies que el descobreix?
9: Doncs va ser una idea que ja fa més de 3 anys. Jo havia tingut una idea una mica abans, però havia fet un intent i no havia sorgit. I després, doncs fa això uns 3 anys, com que vaig conèixer, bueno, ja ens coneixíem amb la Carolina, però arran d'un treball que vaig fer ella com a il·lustradora, se'm va tornar a encendre la bombeta de tornar a reprendre aquesta idea de fer una publicació que no existeix en el mercat i que ens semblava original i que ens semblava necessària, que és aquesta d'explicar el món de les energies, el món d'aquestes disciplines lligades al nou paradigma, com poden ser l'astrologia, com poden ser els corrents tel·lúrics, com poden ser temes lligats als xakras i tot això, però explicat als nens, cosa que no existia. Existien pels nens tot tipus de publicacions que parlen de les plantes, d'animals, de tots els temes, fins i tot de temes de religió i de filosofia, que són complexos, però aquesta qüestió no? I semblava que i cada vegada hi ha més gent interessada en aquestes disciplines i que això era una idea interessant, no? Llavors, com que jo també estic, jo soc historiador, però estic ficat també en aquestes qüestions, doncs vaig tornar a reprendre aquesta idea i vaig parlar amb la Carolina que fes uns esborranys d'unes il·lustracions i vam començar a buscar editorial. I va ser així com vam trobar, finalment, l'editorial Sandam, que és d'Arenys de Mar, amb el seu creador, que és el Joan Adell, que també va estar, des de bon principi, molt interessat en aquests temes, no? I des de seguida vam connectar i vam començar a treballar i posar fil a l'agulla, doncs, això, ja fa uns 3 anys.
0: Què explica? És a dir, com expliqueu tot aquest món, no?, de les xacres, de l'aura, de l'astrologia, tot aquest món? És a dir, com ho feu amb aquest conte? Com l'Ona va descobrint tot aquest món? Com ho explica el conte, Jordi?
9: Doncs ho fem amb molta naturalitat, ja dic, igual com si fos un llibre de plantes o un llibre d'animals, doncs s'explica, en aquest cas, aquesta qüestió, no? Llavors, el que hem fet és fer-ho des d'un punt de vista narratiu, també perquè tingui més atractiu de cara als nens, no? És un conte que és una nena que es diu Ona i que té aquest do de veure un resplendor al voltant de les persones que és l'aura, no? Que això és una cosa que molts nens, o bastants nens, tenen i també gent gran, no? O sigui que no ens inventem res. Però ella, clar, evidentment, està una mica desconcertada i demana ajuda o demana assessorament a la seva àvia i aleshores l'àvia, que és una persona molt especial i molt sàvia, i l'àvia li proposa fer un viatge de descoberta d'aquest món, del món de les energies, a través de, començant per la part més propera, que és el nostre cos, per descobrir aquesta part del que són els xakras, que són els meridians, que és l'aura, i anar seguint cap a l'exterior, cap al que són les energies telúriques de la Terra, els corrents telúrics, els llocs sagrats, després el que és el món de la natura, del que són les plantes, els minerals, o les gemmes i cristalls, les plantes remeieres, i també els animals, animals de poder, i finalment acabant en els temes més còsmics, diguem, que estan lligats amb l'astrologia, la numerologia, etc. No? Per fer un viatge des del més pròxim, que és el nostre cos, fins als confins de l'univers, i a través d'aquest viatge, doncs l'àvia va introduint i va explicant aquests conceptes a l'ona, ho va explicant d'una manera entenedora, està pensat perquè ho puguin entendre els nens de 8 o 10 anys, i en aquesta manera de transmetre d'àvia a neta, entre generacions, aquests coneixements que creiem que són importants.
0: El llibre es fa a través com de, no? com de quatre parts, eh? Parleu de quatre tríades, eh, Jordi?
9: Sí. Exacte, aquesta primera, que és la del cos humà, aquesta que hem dit, aquesta segona, que és de la Terra, energies telúriques, etc. Una tercera tríada,
0: que són les regnes de la natura, no?
9: De la natura, aquests plantes, animals, minerals. I una quarta tríada, que és la part més còsmica, la part més astrològica, la part que ens connecta amb l'univers i amb el tot, no? Per acabar en aquesta unió, en aquesta unitat d'aquestes energies que estan presents tant en el nostre cos com en tot l'univers. És un esquema, un patró que és molt semblant i que trobem com un fractal a tot l'univers, no?
0: Que deies, no?, que no hi han, el Jordi ens explicava, que no hi han contes, no?, en aquest sentit, d'aquests temes adreçats a nens i nenes. Per tant, deies que, Jordi, ara és el moment de que hi hagi un conte d'aquestes característiques?
9: Sí, jo crec que ja fa molt temps que és moment. Okay, jo em costa d'entendre com és que ningú se li hagi acudit, no? Perquè s'han fet coses petites sobre xakres, això també s'ha treballat sobre les emocions, això, aquestes parts, sí, però amb aquesta amplitud més genèrica, amb aquest enfocament, no coneixem cap publicació, no? I en aquest sentit, per això, l'editorial ha fet una aposta molt important, per això el llibre surt en versió en català i en castellà, i amb la intenció que es faci un llançament important, que farem ara el tret de sortides aquí a Manresa aquest divendres, però després també es faran presentacions a nivell de tot Catalunya. Està prevista a Barcelona i a Girona i també a altres llocs. I l'editorial farà també una promoció a nivell de l'estat espanyol i fins i tot a Amèrica Llatina, perquè té una certa implantació a l'Argentina i a aquests llocs, no? Llavors la voluntat és fer que sigui una publicació de referència i que sigui i de llarg recorregut, no? I a més a més, que si pot ser, tenint la intenció també que tingui continuïtat amb una col·lecció que tingui altres exemplars, no? Tant per aquests nens més grans, per nivell una mica més grans, com per més petits, no? Dintre d'aquest concepte que és el món de les energies, no? Que creiem que és un espai que té molt potencial.
0: Jordi, què hi aporten les il·lustracions de la Carolina de Povesa, no? a tots aquests temes? Sí. Com es fa? Ara, és molt difícil explicar-ho amb imatges, a vegades, les il·lustracions, Jordi.
9: Sí, en aquest cas és un repte, perquè, clar, estem parlant de coses que a vegades no es veuen o que són invisibles, que són molt subtils, com tot això que hem dit, l'aura, els xakres, i ha sigut un esforç realment perquè ho havíem de visualitzar, però a través d'il·lustracions molt subtils i que suggereixin moltes vegades més que no mostrin, i crec que la Carolina ha fet un treball excel·lent, a més amb aquests dos personatges que jo crec que tenen, són simpàtics i que tenen, no sé, que treuen, que poden tenir atractiu pels nens i que sigui un incentiu per motivar a través d'aquest viatge. No? I a més hi ha una doble vessant, que és aquesta part més narrativa amb aquests dos personatges, però després hi ha una part potser més conceptual i potser més enciclopèdica, diguem, que en diem la llibreta de l'àvia, que és que l'àvia va prenent uns apunts i llavors hi ha aquesta part de més de continguts, no?, que ens diu els xakres. Bueno, quins són els xakres? Doncs són aquest, aquest, aquest. Quines capes té l'aura? Té aquestes capes. Els corrents telúrics, quins són? I aquesta part més narrativa i aquesta part més de coneixements, diguem, no? Per tant, és un llibre molt complet. Potser fins i tot una mica dens, perquè ho hem volgut incloure, hem cabit moltes coses, però jo crec que pot ser un llibre de referència per això, no? Perquè hi poden aprendre tant els nens com la gent gran, els pares, t'ha passat per llegir en família, els pares i les mares amb els fills, i la gent que ens l'han ja comentat o que l'han vist, doncs, que la majoria són grans, els que hi heu parlat, doncs els ha agradat molt i això que... Molta gent segurament també hi podran aprendre coses, no?
0: Exacte, és a dir, que els grans també se'l poden mirar, eh, Jordi?
9: Els grans també se'l poden mirar perquè aprendran coses i perquè i si tenen nens, doncs també per...
0: Explicar-los també.
9: Per fer-ho... No?
0: I, per exemple, nens, a partir de quina edat? Deies 8, 10 anys?
9: 8, 9, 10 anys, clar, depèn. Hi ha nens que als 7 anys ja són molt experts. Jo crec que a partir dels 7 anys es pot fer, no? Potser aquestes edats més petites amb l'acompanyament dels pares i a partir d'estar pensat potser 8, 9, 10, 11 anys ja, perquè és un llibre que és una mica dens, tot i que està explicant un llenguatge molt planer, no? No, és, tot s'entén perfectament, no? Però com que hi ha bastants continguts, doncs això, no? Que potser l'edat seria aquesta, nens ja una mica grans, 8, 9, 10 anys, però... Així, en família, està obert amb un ventall una mica més ampli.
0: Jordi, content de com ha quedat, deies, la resposta de la gent que els heu ensenyat, content de tot plegat.
9: Sí, fins ara sí, ha agradat molt a tota la gent que l'hem ensenyat i tots ens animen perquè ens diuen això, no? Que no existeix cap tipus de publicació i que era molt necessària i a més a més, ens han felicitat per això, perquè està molt ben explicat i perquè la publicació està molt, molt treballada, perquè diguem, treballat més de 2 anys amb les il·lustracions i amb els textos i és una publicació de qualitat, no?
0: Doncs aquesta ona descobreix el món de les energies que es presenta, com dèiem, aquest divendres a la llibreria Percir de Manresa a les 7 de la tarda, aquest conte d'en Jordi Piñero i les il·lustracions de la Carolina de Poves. Jordi, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
9: Gràcies a vosaltres.
0: I que vagi molt bé. Fins la propera. Adéu-siau.
9: Moltes gràcies.
10: Practiques esport i vols fer-ho en condicions òptimes? El Cimetir de la Clínica Sant Josep de Manresa és el centre de medicina esportiva, traumatologia i rehabilitació de referència. Hi trobaràs un equip d'especialistes en medicina de l'esport, cirurgia ortopèdica, rehabilitació, fisioteràpia i nutrició. Si has de fer esport, demana cita i coneix el teu estat de salut. Informa-te'n a clinicasantjosep.cat. Som la teva clínica.
11: Migdia Central, Eli Pagan.
0: I en aquest migdia central, els dijous, volem parlar d'història, volem parlar i parlem de patrimoni i ho fem de la mà d'en Lluís Virós. Lluís, què tal, com estem?
12: Bé, bé.
0: Tot bé?
12: Anar aguantant la calor i anar fent.
0: És el que toca l'estiu. Avui nosaltres en aquest espai n'hem parlat moltes vegades i n'hem parlat de la fàbrica Miralda, que segurament a mi em diguessis ara, perquè ho sé, però vull dir molta gent i dius que és la fàbrica Miralda i segurament no sabrien què és, però ens estem referint a la coneguda fàbrica dels Panyos de Manresa, ubicada al barri de Vall d'Aura. Doncs la setmana passada es feia aquest acte, no?, de commemoració d'aquests 200 anys dels Panyos i l'Ajuntament de Manresa ha programat tot un seguit de, no?, d'activitats per commemorar
12: Exacte.
0: Aquesta xifra, que clar que es diu de pressa, 200 anys d'aquesta fàbrica, Lluís.
12: Exacte. Ja, a Manresa ja, per exemple, com que es va cremar el 1811 i això, ja costa que hi hagi coses superiors a 200 anys. Hi ha algunes cases, una casa del segle XVIII que va suportar l'incendi o que té un sostre cremat i això, però bueno, que sí que hi ha, però no n'hi ha gaires. Llavors, més una fàbrica que fa 200 anys pràcticament no existia el concepte de fàbrica. Llavors, sí que existia, però existia a Gran Bretanya, se n'havien fet sobretot a Anglaterra i una mica a Escòcia, i en algun altre país, diem-ne, avançat amb la industrialització, com per exemple a Bèlgica, algunes ciutats de França, algun estat alemany, que Alemanya no existia i estava dividida encara en 30 i escaig d'estats, no? I això, però, al Mediterrani pràcticament no existia el concepte de fàbrica i sí que hi havia, això sí que s'ha de dir i s'ha de deixar clar, el concepte d'espais industrials, per exemple. Diríem, bueno, si una fàbrica es distingeix perquè té energia més potent que la humana, és a dir, una energia que que solem dir inanimada o que no és energia de sang, i el terme que, o l'adjectiu que fem servir normalment és energia mecànica, no? Energia mecànica n'hi ha de diverses maneres. Per exemple, el vent pot proporcionar energia mecànica en els molins de vent. L'aigua dona energia inanimada o energia hidràulica, la del vent és l'eòlica, doncs l'aigua és la hidràulica, en instal·lacions com, per exemple, fàbriques, molins també, molts dels molins petitets que han quedat pel nostre territori són molins hidràulics, ho són tots perquè aquí, curiosament, no tenim molins de vent. A no ser que ens referim a aquests macromolins actuals, no, de producció d'energia, que n'hi ha alguns per aquí entre el Bages i l'Anoia i que es veuen a vegades des de Manresa, però que tampoc n'hi ha tants. Però bueno, d'antics no n'hi ha. Llavors, clar, en aquest context d'instal·lacions que van amb energia inanimada o energia mecànica, tot just havien començat, no els molins, que són més antics, ja són medievals, sinó les fabriquetes o tallers grans o fàbriques petites, havien començat cap al 1801-1802. O sigui, comencen amb el segle XIX, que hi ha un llibre molt interessant d'una historiadora que es diu Àngels Solà, que els data aquests, els de Manresa, els que es fan. Llavors, on es fan? Llavors, ostres, des de Manresa, doncs diries, hòstia, no ho sé. Hi ha un carrer de Manresa, que és la via de Sant Ignasi, que un trosset de dalt ja d'aquesta via de Sant Ignasi es diu Avinguda Bertran i Serra, i després passa a ser el carrer Sant Joan d'en Coll, no? Doncs tot allò tapa, bàsicament, un antic torrent, que quan diem torrent és un curs d'aigua que baixa quan té aigua, però quan no hi ha aigua baixa sec. El que passa que sovint hi baixa aigua, i déu-n'hi-do, perquè és un desguàs de la sèquia. Quan l'aigua de la sèquia no la fem servir tota per beure o per regar, fem el d'això, com es diu, tota aquesta aigua baixa pels torrents que desguassen Manresa, i n'hi havia un que és això, que aquests carrers que he dit, no? I un altre de principal, hi havia dos torrents principals, que voltava l'altra part del barri antic. Aquest quedava, diguem-ne, una mica a l'est del barri antic, i l'altre quedava a l'oest, que és el que avui dia seria el passeig. El passeig és un altre torrent, que de fet, a veure com es diu, la Rambla de Barcelona en si, una Rambla, és un torrent que va parar mar. Aquí, com que no tenim mar, no li podem dir Rambla. Llavors vam tapar el torrent aquest i li diem passeig. Tot i que sigui el concepte que els francesos van batejar com a boulevard dintre de l'urbanisme, un lloc per anar a passejar i que hi poden passar altres vehicles que no siguin els humans. Val. Llavors, d'aquests dos torrents, el torrent de l'esquerra és on s'instal·len les primeres fàbriques i pràcticament no en queda ni una. I llavors, clar, si veiéssim fotos que n'hi ha de fa 100 anys, diríem, ostres, però sí que hi havia fàbriques a aquesta zona de Manresa. I sí, com a mínim n'hi havia 8 o 10, vull dir que des de la fàbrica nova abans de que es construís, ja abans de que es construís, fins al riu Cardener, doncs això, almenys hi havia unes 10 instal·lacions, i que això, 1801-1802, ja comencen a posar-n'hi la primera, després ja la segona, després ve la guerra napoleònica, aquesta guerra que en diem del francès, que atura una mica aquest desenvolupament, i després s'acaba d'ocupar tots els salts del torrent de Sant Ignasi i ja no hi cap més instal·lacions. Llavors, una vegada posades totes aquestes instal·lacions, si volies posar una fàbrica gran a Manresa, on anaves? I l'única manera que hi havia era aprofitar l'aigua del riu. Llavors, l'aigua del riu, hi havia un parell o tres de rescloses provisionals de fusta antigues que anaven a molins. Unes anaven als molins polvorers, a l'altra anava un molí que hi havia sota el pont vell, l'altre era un molí que hi ha un pont que ara va al Congost, que abans no existia aquest pont. I es deia, com es diu, la resclosa del molí de travessa. I llavors, una mica més amunt, hi ha la fàbrica aquesta dels Panyos, que van dir, bueno, aprofitem l'aigua del riu, però l'anem a buscar a Cardener amunt. Eh? I van anar a tocar ja del terme de Sant Joan de Vila de Vilatorrada. Eh? I des d'allà es va portar un canal llarg de més d'un quilòmetre fins a la fàbrica dels Panyos. Va, una vegada dit això, la qüestió és que vam fer una inversió tal i va ser d'una ambició tan gran que aquesta fàbrica és la primera fàbrica moderna amb tots els seus elements conservats i que era més grandiosa per l'època, eh? Després se'n van fer de molt més grosses, com la fàbrica nova, per exemple, al cap de 100 anys més tard. Eh? Però era una fàbrica tan gran dintre de l'època d'això que resulta que no n'hi ha cap més de conservada en tot l'arc mediterrani, pràcticament. Que dius, ostres, sí que Anglaterra sí que tenen la fàbrica no sé què d'aquest any i no sé, o d'anys anteriors i això, o al nord de França, però pel Mediterrani pràcticament no n'hi ha cap més. Per això és tan important que celebrem aquest 200 aniversari dels Panyos. I la primera cosa que s'ha de fer, perquè si la gent ara ens ho imaginem, els que passem per allà al carrer Francesc Moragues, on anem a baix a l'altra banda del riu i veiem la fàbrica, una cosa que crida molt l'atenció és que la majoria de finestres no hi són. Els tancaments estan perduts, però és que estan perduts fa molts anys. Eh? I segons com plou, doncs, si plou molt vertical, no, però si plou amb una mica de vent, l'aigua entra dintre. Fa fins a principi d'aquest segle XXI també hi havia la teulada una mica malmesa, que s'anava malmetent a poc a poc, i entrava aigua a dintre, i això ha anat podrint una mica l'estructura i això. I llavors vam fer una gran intervenció, hi ha unes primeres obres que consisteix en que, sense que es noti, que això és una gràcia que van aconseguir els arquitectes que van fer aquesta obra, que es diuen Joan Escaler i Lluís Piqué, van aconseguir que, sense que es noti, hi hagués una teulada nova i aquesta coberta nova, a més, tingués com una mena de corretja o de cinturó de ciment que agafés tot l'edifici, l'agrupés i que no permetés que caigués l'edifici. Eh? O sigui que el van, per dir una manera, el van assegurar. Però només hi havia calés per fer això. I ara, la primera cosa que es farà des de... O sigui, l'acte número 1, no sé si dir-ne un acte, eh? O sigui, l'acció número 1 i la més important serà restaurar la fàbrica dels Panyos. És a dir, posar-li tancaments, com estan fent a la fàbrica nova, reforçar els pisos interiors i totes les vigues que puguin estar malmeses, reforçar-les o canviar-les o això, i amb una forma bastant propera a la forma original, restaurar perquè pugui ser útil per algunes activitats o per algunes coses aquesta fàbrica. I sobretot tapar-la, o sigui, tornar-li a posar finestres i tornar-li a posar els tancaments. Doncs aquesta seria el d'això, l'obra principal d'aquest 200 aniversari, és a dir, recuperar l'edifici. Ho fa una empresa que es diu Ondara Arquitectura i es farà una presentació pública. No està... Bueno, en principi està de tapa el 24 d'octubre i a mesura que es vagin fent aquestes coses ja n'anirem parlant. El que no he dit per això en la presentació és que tots aquests actes que diré ara així ja més resumits, no? Els van presentar la setmana passada, el dijous passat, a la mateixa fàbrica dels Panyos, i hi havia l'alcalde de Manresa, la regidora de Cultura, la tècnica de Cultura, i llavors hi havia representants de la Generalitat i la Diputació que també han donat diners per aquesta commemoració o per les obres. I el que no va poder venir seria un representant o una representant del Ministeri d'Obres Públiques, que és el que ha donat la major part dels diners per restaurar la fàbrica. Llavors, en segon lloc, es faran unes jornades tècniques sobre els Panyos. Se n'han celebrat ja els anys 2018, 19, el 21. I el novembre del... el 26, 27, 28 de novembre d'aquest any 26, se'n faran una sobre arquitectura, la primera arquitectura industrial a Catalunya i Europa, eh? I quina relació té aquesta arquitectura amb els panyos, i també, en certa manera, doncs, projectes que es poden fer als panyos i això també tindran el seu espai en aquesta presentació arquitectònica. En tercer lloc, es faran unes jornades internacionals sobre la primera industrialització, és a dir, el context en el que es va fer la fàbrica dels panyos. I aquestes s'han passat al març del 2027. Ara he vist que el ministeri que havia de...
0: Qui havia de venir? Qui paga?
12: Sí, eh? I paga, no és el... És, ara es diu De Vivienda i Agenda Urbana. Que ho dic perquè no es pensi la gent que ens inventem el nom dels d'això. Llavors, l'inici de les obres es calcula que serà aquest mateix any 2026 i no té definit el dia exacte i això, però està a punt de començar, i al llarg d'aquest any, segurament a la tardor d'hivern, veurem com, igual que hem vist la gent que passem tard o d'hora per davant de la fàbrica nova, doncs el mateix, que s'hi posen unes grues, s'hi posen unes instal·lacions i es comença a refer l'estructura i els tancaments que diuen els arquitectes, és a dir, les portes i finestres exteriors, i es converteix en un edifici utilitzable. És una obra que veig aquí en el conjunt d'actes, que té un pressupost de 3.800.000 euros.
0: Això és el que anava a demanar. No sé si ara no recordava jo tampoc, si en cap moment, en algun moment, es va parlar de les misses, del que costaria, no? Perquè clar, estem parlant d'una gran estructura, no? I a més, sí. Doncs que amb el llarg de... Clar, estem parlant de 200 anys, que quasi bé no s'hi ha fet cap actuació, no? O l'ús just, que clar, ara fer tot això vol dir molts diners.
12: Sí, sí. I és un edifici que, pel que anem sabent els historiadors i això, parlant amb la gent que l'ha gestionat els últims anys, l'any 74, ai, 74, perdó, el 76, va tancar l'empresa, i des de llavors pràcticament no s'havia fet res més, estava abandonat. Però és que abans d'estar abandonat ja no tenia els tancaments, ja, o sigui, el conservaven, per això. Si es trencava una teula la canviaven, això, és a dir, com una masia que es nota molt si viu gent o no, perquè a la que es trenca una teula d'una masia i comença a entrar, al final s'acaba ensorrant al cap dels anys tota l'estructura interna de fusta, no? I aquí, doncs, sí, la mantenien, però no la milloraven, i això. I la feien servir de magatzem, ja des dels anys 40, O sigui que aquesta va deixar de produir aquest espai, perquè això també s'ha d'explicar, que al davant hi van fer una fàbrica més nova, més gran i més maca, i ho tenien tot instal·lat allà. Llavors, aquest espai el feien servir de magatzem, I fins a, com es diu, fins a 1930 o així, per dir alguna cosa, es va fer servir Déu-n'hi-do, i es mantenien bastant els tancaments. Llavors, ja es va començar a fer servir ja més de magatzem, es va abandonar una mica del 30 al 36. Durant la guerra va ser com una mena de caserna de reclutament, perquè ja no... Com que era un edifici que al costat d'una fàbrica que no es feia servir pràcticament, doncs el van agafar això de caserna de reclutes, no? I acabada la guerra, el 39, ja el fan servir només de magatzem i ja no reparen més finestres i això, I clar, dura això fins al 76, i a partir del 76 res, ja no hi ha ningú que se'n cuidi, per tant, s'ha hagut de fer això, i o sigui, es va haver de fer aquesta consolidació estructural que deia, sobretot consistent en fer una teulada nova, una coberta nova, i que a més tingués un cinturó de ciment, un cenyidor que aguantés tota l'estructura. I aquesta obra d'ara és refer tot l'edifici. Llavors, això que em deies, les misses, són elevades no més perquè l'edifici no és més gran, però sí que ho són perquè la gràcia que té l'edifici és que es mantingui l'estructura antiga, no? Llavors, és més car reparar una estructura antiga que ara dius, ostres, doncs mira, canviem les bigues per ciment, tirem tota l'estructura de dintre i sortiria més barat, segur. Però, clar, quina gràcia tindria tenir la fàbrica més antiga d'Europa si li canviem l'estructura i la convertim en una fàbrica del segle XXI?
0: Mm-hmm. No, sí, clar, el valor de l'edifici és aquest.
12: És aquest, clar. És com, clar, per exemple, hi ha un cas que d'això que és Notre Dame, no? Dius, home, Notre Dame, l'han fet pràcticament igual que abans de l'incendi. I ha costat molts calés, més que no passi si l'haguessin fet més dissimuladament i amb menys fusta i no sé què, però clar, llavors quina fàbrica té, quina gràcia té l'edifici, no? I que és una cosa contrària, que aquest és un dels temes que vull parlar en uns dels dies següents, perquè en aquest acte vaig poder parlar amb alguns arquitectes, que és el cas de la Sagrada Família de Barcelona, que s'ha fet tan famosa ara amb la visita del Papa.
0: Sí.
12: Gaudí la va deixar esbossada, no va fer els plànols al 100%, va deixar molt esbossats els plànols, però no els va deixar acabats. Llavors això ha donat una llibertat tècnica i estilística en els arquitectes que l'han anat continuant, de manera que s'ha pogut fer d'altres maneres, no? I és molt similar al que volia ell, això, però han pogut jugar amb la tècnica, i això, però acaben tenint picapedrers, acaben tenint no sé què, però acaben tenint més peces de ferro i més estructures amagades de les que hagués posat Gaudí, perquè no existien en el moment en què ell la va pensar. Bueno, doncs aquí amb els panyos no tindria gràcia d'això. Llavors, aquest seria el principal capítol d'actes. És a dir, presentació del projecte, jornades tècniques arquitectòniques, jornades internacionals d'estudi, inici de les obres, i un cinquè acte que me'l deixava és la recuperació del canal, que va des de sota la fàbrica de la Pirelli fins als panyos. Llavors, està tancat en molts llocs, està tapat, doncs es destaponaria, que hi ha unes plaques de ciment a sobre, s'intentaria fer-hi córrer l'aigua de nou, de manera que es veigués com funcionava la una fàbrica amb un canal i una resclosa, I es repararia una mica la resclosa. Llavors, un segon bloc, que és de memòria, història i arqueologia industrial, en el que hi ha unes publicacions, primer es reeditarà l'última publicació que es va fer molt important sobre la fàbrica dels panyos, que era un número especial de la revista Dovella d'unes 100 i escaig de pàgines, no? Doncs s'hi afegirà algun article nou, sobretot d'aquestes últimes obres i això, i es farà un número nou dedicat exclusivament als 200 anys. És una revista que va rebre un premi per la difusió del patrimoni industrial, etcètera. Val. Llavors, es farà un opuscle amb un itinerari de patrimoni industrial per Manresa amb els principals elements visitables que es preserven a la ciutat i que ja s'hi està treballant en aquest moment. I altres tipus de material de difusió de tipus pòster, làmines, postals, i això entre agost del 26 i juny del 27. Després es farà una petita campanya d'exposicions per acabar de conèixer bé la història de la fàbrica. Que això, quan parlem d'excavacions, sempre pensem, almenys d'època medieval o dels romans, bueno, a vegades també per coses contemporànies, per saber si es va desviar el canal, saber si hi ve una roda hidràulica. Bueno, hi ha coses que aniria bé poder fer una petita excavació per veure què hi ha. Llavors, des del punt de vista de turisme i projecció cap a la ciutat i la comarca, doncs es faria visites, que dintre del context aquest de les visites de la Manresa.
0: La Manresa desconeguda, no? Clar.
12: Exacte, que tant èxit tenen cada festa major. I també s'obrirà en dies concrets, sempre i quan no enredi les obres. Aquí estem com al Barça, que pot jugar sempre i quan no s'enredin massa les obres. Són amb les jornades europees de patrimoni, que són a l'octubre, doncs també s'intentarà que s'hi pugui entrar i això, perquè la gent, si no han començat les obres, que la vegin per última vegada abans de les obres, i si han començat, doncs vegin el desenvolupament de les obres. Llavors, dos actes importants més, i amb això ja acabo perquè al final sembla que no, però portem una estona. Una exposició itinerant sobre els orígens de la industrialització catalana en relació amb la fàbrica dels Panyos, que està comissariant una historiadora del Berguedà que molta relació amb Manresa, que es diu Rosa Serra Rotés, i que està mirant d'això, l'està muntant ara, l'està guionitzant, està buscant els materials, etc, per poder-la inaugurar el desembre. Bueno, s'està produint des de desembre del 25 a novembre del 26 i el novembre s'inauguraria Manresa, però seria itinerant i podria voltar per diferents museus de Catalunya. I una cosa que ara agrada molt, que potser és la de menys feina dintre de les que he dit, menys feina de documentació i això, que és un mapping sobre la façana i una creació audiovisual, o sigui, un acte més artístic. I això estaria per la Festa Major i, si no arriba, per la Festa dels Panyos de 2027, que seria a principi de l'any 2027. Llavors, pel març del 27 es faria també aquesta festa, i llavors hi ha un treball intergeneracional entre nens i avis i entrevistes a gent que havia treballat als Panyos en aquesta última etapa de l'any 40 al 76, que hi ha algunes persones que estan vives i ens han pogut passar testimonis i això, i finalment un programa didàctic en el que es farien d'això. Es farien uns materials de cara a les escoles, perquè totes els nens nens i nenes de totes les escoles de Manresa poguessin conèixer aquesta història i aquesta relació de Manresa amb els orígens de la industrialització. Bueno, ara sí que he acabat.
0: Lluís, no, només pel que fa a calendaris, és a dir, això se sap el dia que acabarà o si hi ha calendaris, sí, per exemple?
12: Sí, l'últim acte és a l'estiu del 27, que, per exemple, aquestes propostes didàctiques haurien d'estar el setembre del 26 i anar-se desenvolupant durant tot el curs, no? I els últims actes, o sigui, hi ha actes que hem dit març, febrer, març, abril del 27, i llavors es calcula que la Festa Major del 27 es pogués repetir una visita ja amb les obres més avançades. I això seria una mica el tancament del tot aquest programa que hem comentat avui. Que es va presentar
0: la setmana passada.
12: Dijous passat, davant la setmana passada, davant les autoritats i això, que van venir les autoritats, doncs això, de Diputació. Diputació paga una part i ho posa dintre. Bueno, també la Diputació de Barcelona fa bastanta feina amb els municipis per recuperar els voltants dels rius, fer-los circulables, i a dintre del que és Manresa, la recuperació dels Panyos, doncs té també a veure amb aquesta anella verda al voltant del riu, que es pugui fer tota circulable, que es pugui passar per darrere la fàbrica i es pugui arribar fins a l'estació de la Renfe, bueno, fer circulable tota l'anella al voltant del riu, que en bona part ja ho és, I veus sovint, si passes pel passeig del riu, doncs veus sovint gent que hi va a córrer, gent que hi va en bicicleta, o sigui que ja s'està guanyant, la ciutadania ja està guanyant des d'un punt de vista natural i paisatgístic aquesta zona. I ara seria qüestió de continuar pels Panyos, pujar cap amunt per tot el canal, fer un camí que voregés tot el canal, que ja en part ja hi és, però fer-lo més maco, més, com en diuen ara, accessible, que a vegades vaig una mica coix i necessito que això, coses accessibles, i poder arribar com a mínim fins a la resclosa, i allà ja se'n cuidaria l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada de continuar amb aquests diners de la Diputació per seguir fent aquesta anella verda del Cardener, o aquest recorregut del Cardener, Sant Joan, després Callús, etcètera, etcètera, i Súria. I llavors, la Generalitat també, perquè la Generalitat és la propietària del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Terrassa, que és Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya ubicat a Terrassa. Llavors, aquest museu doncs intervé organitzant les jornades internacionals d'estudi i tot això, i posen també diners directament provinents de la Generalitat. Per tant, sí, hem dit aquests 3.800.000, que és les misses de l'edifici, però llavors també hi ha uns diners que no, no tinc el muntant aquí, però que són molt, molt més modestos per muntar aquests actes, o per muntar les publicacions, o per muntar... Són
0: per vestir-ho.
12: Juntament, i altres per la Diputació i per la Generalitat.
0: Doncs aquest acte... El cop de Lluís va tenir lloc doncs, la setmana passada en aquesta zona dels Panyos per fer doncs, aquest aniversari, aquests 200 anys dels Panyos. Lluís, escolta, moltíssimes gràcies.
12: Sí.
0: I fins la setmana vinent.
12: La setmana vinent més temes que això, a veure si podem parlar de Gaudí, que van venir arquitectes de Barcelona i ens van explicar coses interessants.
0: Molt bé. Doncs fins la setmana vinent. Adéu-siau. Amb motiu del Dia Mundial del Donant de Sang, el Banc de Sang i Teixits, ubicat a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, té en marxa una campanya especial per animar la ciutadania a donar sang i a reforçar les reserves abans de l'arribada de l'estiu. L'objectiu que s'ha fixat és aconseguir 200 donacions en 10 dies. Avui volem recordar per què és tan important aquest gest solidari, qui pot donar sang i quina diferència hi ha entre donar sang i donar plasma. Per parlar d'aquest tema ens acompanya el Cristian Palafox, ell és el cap del Centre Territorial del Banc de Sang i de Teixits a Manresa i Terrassa. Cristian, què tal? Molt bon dia, com anem?
13: Hola, bon dia. Primer de tot, moltes gràcies per convidar-me a estar aquí amb vosaltres.
0: Doncs gràcies també per acceptar la invitació. Cristian, per què cal reforçar les reserves de sang abans de l'estiu?
13: Doncs bé, és molt important perquè a l'estiu, com ja sabem, la gent marxa de vacances, se'n va de viatge, canvia la seva rutina... I tot plegat, això fa sempre que les donacions de sang baixin de manera molt notable. Mm-hmm. I el problema és que als hospitals els pacients no fan vacances i continuen necessitant sang cada dia, no? Per tant, és molt important, no?, en aquests moments fer una miqueta de coixí per poder donar resposta aquí als hospitals, no? I com tu bé has dit, ara aquí a l'Hospital Sant Joan de Déu ens hem marcat aquest repte, no?, d'aconseguir aquestes 200 donacions en aquests dies. És la primera vegada que fem aquesta campanya i, bueno, i esperem que no sigui l'última.
0: Perquè, Cristian, quan donem sang, a qui estem ajudant exactament?
13: Doncs mira, la realitat és que la sang la fem servir per molts tipus de malalts diferents. És cert que el grup més gran són els malalts de càncer. De fet, una de cada tres bosses de sang que s'utilitzen als hospitals va destinada a un d'ells, però també es fa servir moltíssima sang per a persones amb problemes de l'aparell digestiu, de l'aparell circulatori i també, al final, per pacients que han patit algun accident o alguna fractura greu. A més, també ara mateix ens trobem que cada dia als hospitals hi ha gent més gran i tenen malalties cròniques i això fa que necessitin transfusions constants. Per sort, encara que a vegades ens costi, no?, que la gent vingui a fer una donació, gràcies a la solidaritat de la gent, mai fa falta sang als hospitals.
0: I Cristian, quan tu dones sang, és a dir, una sola donació pot ajudar diverses persones?
13: Sí, totalment. Nosaltres sempre diem que amb una sola donació es poden salvar tres vides. I això és perquè amb una donació de sang separem els tres components diferents, els glòbuls vermells, les plaquetes i el plasma, i com que cada component va a una persona diferent segons la seva malaltia, doncs per això diem que un sol gest ajuda a tres pacients a la vegada.
0: Uh-huh. I encara continua havent-hi molta gent que es pregunta si ell o ella pot ser donant de sang. Cristian, podem recordar quins són els requisits bàsics per poder donar sang?
13: Sí, per fer-ho fàcil. Els requisits són molt senzills, no? S'ha de tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 quilos i trobar-se bé de salut. Important, les dones no han d'estar embarassades per venir a fer una donació de sang. Uh-huh. I com a norma general, també perquè la gent ho sàpiga, els homes poden donar 4 vegades l'any i les dones en poden fer 3.
0: I per exemple, clar, hi ha persones doncs, que prenen medicació o que tenen algun tipus de malaltia. Això perjudica, pot ser donant de sang o depèn de cada cas?
13: Sí, aquest és el dubte de sempre, no?
0: Sí.
13: Però al final, que hi hagi una persona que prengui medicació

0: respecte a la sang i com és la donació de plasma?
1: Mira, el primer que ha de saber la gent és que la necessitat del plasma en aquests últims anys ha augmentat bastant, no? El plasma és la part líquida de la sang, no? I a partir d'unes proteïnes que extraiem del plasma es fabriquen uns medicaments que són necessaris per a alguns pacients que tenen malalties del sistema immunitari i que necessiten d'aquests medicaments per poder tirar endavant. La realitat és que a dia d'avui, aquí a Catalunya, com al resta d'Europa, no som autosuficients en plasma i per això des del Banc de Sang i Teixits ara mateix estem fent una crida molt important perquè la gent acudeixi a fer donacions de plasma. Diferències amb la donació de sang? Doncs bé, la principal potser és que es fa amb una màquina, amb un separador celular, i a diferència de la sang sí que estem connectats a la màquina entre 30 i 40 minuts, però també la part positiva és que al final, com que només perdem la part líquida de la sang i els glòbuls vermells se'n retornen, doncs la gent es recupera molt abans que amb una donació de sang, i això fa que puguem donar plasma molt més seguit que la sang i es pot donar cada 15 dies, amb un màxim de 24 donacions a l'any. Mm-hmm. La punxada és la mateixa que fem per la donació de sang, o sigui que la gent no ha de tenir cap por a la punxada. I bueno, perquè també tingueu la informació, no? Aquí ara mateix a Catalunya tenim una mitjana de poc més de 2 donacions de plasma a l'any per donant, i ens agradaria, no, després d'aquesta crida, poder duplicar aquestes donacions.
0: Què ha de fer, Cristian, una persona que vol donar sang i o plasma a Manresa? Això no sé si es pot fer, és a dir, al moment que puges a donar sang pots donar plasma, o com funciona una mica?
1: Mira, al final, sí, és tan simple com venir al banc de sang d'aquí de l'Hospital Sant Joan de Déu. Ens poden trobar els dilluns, dimecres i dijous tot el dia. Estem de 9 del matí a 8 de la tarda, no tanquem al migdia. I els dimarts ens trobaran de 3 de la tarda a 8. Mm. A la nostra pàgina web també trobaran tota la informació de les campanyes que hi ha al voltant i on poden anar a fer una donació. I a més, el donant té l'opció d'agafar cita, ja sigui per donar plasma o per donar sang. Sí que és important que pel plasma és pràcticament imprescindible que reservin cita, mm-hmm, més que ara per un tema d'organització de les màquines. Però per la sang, tot i tenir aquesta possibilitat, poden venir directament.
0: I ja per acabar, Cristian, quin missatge transmetem als nostres oients, no?, amb aquesta campanya especial que esteu fent i per animar-los, doncs, a donar, fer donacions de sang i de plasma?
1: Doncs mira, jo el missatge que els faria arribar és que avui en dia, per molts avenços que tinguem, a dia d'avui la sang de moment no la podem fabricar, ni el plasma, ¿vale? I al final un gest de 20 minuts, tirem com a molt llarg una hora del nostre temps, no? Si comptem també amb la donació de plasma, doncs que és que podem salvar moltes vides, no? I després, sobretot, m'agradaria demanar als donants que no es limitin a fer un sol tipus de donació, no? Com hem vist, és igual d'important donar sang com plasma, i el que ens agradaria és que els donants vagin intercalant la donació de plasma i la donació de sang. D'aquesta manera, doncs, podrem cobrir totes les necessitats dels malalts dels nostres hospitals.
0: Doncs avui li agraïm molt amb el Cristian Palafox que ens hagi volgut acompanyar. Recordem el Dia Mundial del Donant de Sang i aquesta campanya especial que han començat per animar a la ciutadania a donar sang i reforçar les reserves abans de l'estiu, i amb aquest objectiu, que en parlàvem, que és aconseguir aquestes 200 donacions en 10 dies. Cristian, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I molt bon dia.
1: Vinga, gràcies. Adéu.

0: Ràdio Manresa, el 95.8 FM. Cadena SER. Ràdio Manresa, el 95.8 FM. Cadena SER.
1: Espai patrocinat per Xarxa d'Oficines de Transició Energètica.
2: Ha arribat el moment. El moment de generar i emmagatzemar energia neta a casa i a l'empresa, de millorar la nostra eficiència energètica, desplaçar-nos sense emissions i organitzar-nos en comunitats. I com que ha arribat el moment, t'ajudarem a fer-ho possible. Gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Català de l'Energia...
3: Amb la Mireia o amb el Vladi, a vegades també.
4: Plaer mutu, eh?
5: Clar, perquè aquest concert, el que...
2: La transició energètica a la teva disposició.

0: imaginem.
1: Molt bon migdia, estimades i estimats. Avui som dijous, dijous 18 de juny. I queden 3 setmanes justes perquè arrenqui la 32a edició d'un festival cultural que ha estat capaç, rotundament, de mantenir viva la connexió amb el públic durant tot aquest temps. I aconseguir això durant més de 3 dècades, estimades i estimats, ja us dic jo que no és gens fàcil. I menys en el món en què vivim. I, a veure, encara no us he desvetllat quin festival és aquest del qual parlem. I us ho diré. Ni més ni menys que el Festival Internacional de Música Clàssica Memorial Eduard Casajoana, que des de l'any 1995 converteix Sant Fruitós de Bages en un punt de trobada pels amants de la música i de la cultura. Tot plegat apostant sempre per la qualitat artística, pel talent i per una manera molt especial de viure els concerts en un entorn privilegiat com ho és Mont-Sant Benet. Aquest estiu, concretament els dies 9, 16, 23 i 30 de juliol, el festival torna amb una nova edició que ens proposa 4 vetllades molt diferents però amb un mateix fil conductor. Acostar la música al públic des de l'excel·lència i la proximitat. És per això que amb la voluntat de saber tots els detalls d'aquesta 32a edició, avui tenim amb nosaltres perquè ens ho expliquin la mezzosoprano i directora del festival, Mireia Pintó. Mireia, em fa molta il·lusió que siguis aquí.
2: Gràcies, Aina.
1: Com estàs?
2: Molt bé.
1: Molt bé, patim per la veu, però la temperatura és la correcta, Mireia. Sí, perquè amb aquest temps de tanta calor que fa, clar, ja acostumem a posar els aires, però de vegades hem de vigilar, perquè segons a quins graus els posem, llavors ens hi va la feina. També tenim amb nosaltres el director de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48, el Quim Tirmans. Què tal, Quim? Com
3: bon
1: estàs?
3: Bon dia, molt bé.
1: Bon dia. La directora financera i de recursos humans de grup Forminsa, que és un dels patrocinadors de l'esdeveniment, que és la Montse Gomàrit. Què tal, Montse? Com estàs?
4: Bon dia.
1: I, per últim, la primera tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, la Carme Cruz. Com estàs, Carme?
5: Què tal? Bon dia. I vosaltres?
1: Molt bé. Nosaltres, expectants per aquesta nova edició 32a, és a dir, us he de dir que jo era molt petita quan va començar tot aquest tinglado, si em permeteu la paraula. A veure, clar, 32 anys, i és el que deia una miqueta i que m'agradaria que ho poséssim en valor, 32 anys d'un festival, a més, de música clàssica, que no és una música que tots els públics, diguéssim, s'hi sentin interpel·lats, però aconseguir un cartell que, a més, diguéssim, que representa totes les generacions, fer ple absolut pràcticament en totes les edicions, tot i la pluja, gairebé, com s'aconsegueix això, Mireia?
2: Bé, doncs amb molta il·lusió, per suposat, i moltes complicitats, amb institucions, amb empreses, amb artistes, no? I bé, amb moltes ganes de fer també doncs, aquesta aportació cultural i musical al territori d'on som. No?
1: Quant temps fa que n'ets la directora, tu, Mireia?
2: Des del dia 1.
1: Des de fa 32 anys?
2: Sí, és més de mitja vida.
1: És més de mitja vida. Quants anys tenies quan vas començar?
2: Ui, no ho sé, ara en tinc 57.
1: Vale, vale. Bueno, si algú vol fer els càlculs, els faci. Jo no els
2: 20,
1: faré.
2: 20.
1: Sí, 20 i molt pocs. I què fa, de veritat, què fa que 32 anys després, ininterrompudament, segueixis al capdavant de la direcció? És a dir, no sé si hi ha cap altre festival musical que mantingui la direcció després de més de 3 dècades.
2: Bé, perquè és, encara que soni molt poètic, hi ha molt d'amor aquí. En el sentit que és un projecte que vam fer néixer juntament amb el meu marit, que segueix sent el meu marit, i amb la complicitat de l'Ajuntament, no? També des del principi. I el que hi hem dedicat, evidentment, moltes hores de manera amorosa, no? I generosa, i segurament doncs, per això és un projecte que en el que estem involucrats al 2000%, no?
1: Clar, Mireia,
2: perquè és com una criatura també,
1: no, totalment, és el vostre segon fill, saps? Que va néixer abans que el primer,
2: sí,
1: que teniu. Però escolta'm, a veure, perquè de vegades és això, quan s'acosta la data de l'inici del festival, parlem una miqueta de la programació, però a mi també m'agradaria dedicar una mica de retrospectiva a tot plegat, és a dir, amb quin objectiu neix això i com s'ha anat mantenint viva la flama durant tot aquest temps.
2: Va néixer amb l'esperit de fer una aportació al territori, no? Nosaltres som músics que viatgem molt i treballem doncs, per tot el món, però també creiem que també era una manera d'involucrar-nos amb el lloc on vivíem, doncs d'oferir, acostar al públic potencial, perquè al principi no sabíem què passaria, no? Quan vam fer el primer experiment. I davant de la bona resposta que em teníem, vam dir, ostres, això s'ha d'activar. Ho hem d'activar més, no? Primer, abans d'aquestes 32 edicions, hi van haver dos estius anteriors en els que vam dir, bé, va, anem a fer un concert aquí, a veure com es respira això. I recordo que era un 14 d'agost, una data crítica, perquè tothom estava a Kansas.
1: L'endemà és festa, no? a més.
2: I recordo que el vam fer a l'església del poble i l'església va quedar plena amb gent al carrer.
1: Uau.
2: I ens hem quedat com molt sorpresos, no? Ostres, carai, quina resposta més maca. L'any següent vam dir, tornem-ho a provar, a veure si és que va ser una casualitat, i l'any següent hem fet dos, ja vam començar a convidar alguns músics, i va tornar a passar el mateix. Llavors va ser quan vam parlar amb l'alcalde que hi havia en aquell moment, amb l'Ignasi Sala, i li vam oferir la idea de dir, escolta, vista aquesta resposta, perquè no intentem fer néixer un festival amb un format modest, de quatre concerts, i a veure quina és la resposta. Ell ho va rebre doncs, amb molt bé, i va dir, doncs vinga, doncs provem-ho. I d'aquí va néixer llavors l'any 95, la primera edició.
1: Uh-huh. Quim, com a músic, diguéssim, a tu, quan arriba a les teves orelles que existeix aquest festival?
0: A mi m'arriba a través de la Mireia.
1: Quants anys fa?
3: El que hem de fer és consolidar tots aquells canvis.
0: Diguéssim que vam tenir la sort de poder-la conèixer, a la Mireia, com a músic i com a persona, i això per nosaltres va ser un regal. I estem parlant de fa molts anys, quan l'orquestra començava, i la Mireia no començava pas, i era una persona dins el món de la música, i va confiar tranquil·lament amb l'orquestra, però a més tranquil·lament, sense cap mena de distàncies, al contrari, posant tota la part personal, no? I això és un... per mi és no un plus, sinó una targeta de presentació, directament. Mm-hmm. Un professional de la talla de la Mireia i del Bladic, també, perquè són parella, però...
1: Sí, sí.
0: En aquest sentit...
1: Són grans professionals,
0: exacte,
1: tots dos, per solitari. Sí,
0: sí, i la part personal és molt, molt maca i molt honesta. I la Mireia, doncs, vam col·laborar amb ella, fins que un dia també ens va convidar, i des de llavors, doncs, sempre que hem pogut... Doncs hem tingut la sort d'estar amb la Mireia o amb el Bladic, a vegades també.
2: Un plaer mutu, eh?
1: Clar, perquè aquest concert, l'objectiu que té, a part de portar alguna cosa al territori, a més des de l'àmbit que vosaltres coneixeu, no?, que és el de la música clàssica, com s'ha anat construint a nivell de discurs per atreure gent fins a dia d'avui?
2: En primer lloc, ho hem intentat sempre fer amb uns preus que fossin molt assequibles per tothom, que mai no es pogués titllar de que la música clàssica és elitista i aquest festival fos elitista, que és aquesta paraula que sempre es col·loca, sí, no? Sí. I que dius, bé, si compares a vegades amb preus d'altres coses que es fan, que sigui el futbol, que sigui la Rosalia, que sigui el Bad Bunny o que sigui el que sigui,
1: totalment.
2: És molt barat el que fem, no? Tal qual. Però bueno, l'objectiu era des del principi era aquest, acostar-ho tota mena de públics, des de la gent, doncs, que potser ja estés abonada a temporades de música o d'òpera, o o sigui, que ja tingués aquest hàbit, com gent que potser doncs, no hi hagués assistit mai, no? Fer aquest acostament a un preu assequible i fer aquesta aportació al territori, que creiem que també és un patrimoni que és efímer, però que no, que en queda una constància. Penso que és un luxe que pel nostre festival hi hagi passat la Teresa Berganza, hi hagi passat en Joan Pons, hi hagi passat en Savall, hi hagi passat la seva orquestra, hi hagi passat Terrassa 48, hi hagi passat la Núria Rial, hi hagi passat tants i tants artistes que hem tingut la sort, doncs, que amb la complicitat d'haver-hi compartit escenari en un moment o altre, de dir, va, vine a Sant Fruitós que et mimarem i que estarem molt contents que els nostres veïns també et puguin conèixer.
1: I la programació, Mireia, és a dir, quan es comença a gestar? Entenc que els primers anys era una cosa completament vostra, de tu i del Bladi, però no sé si a partir de que hi entren patrocinadors, a partir de que hi entra l'Ajuntament, la programació o la tria d'artistes que fan els concerts és una cosa més conjunta, et cedeixen tot el...
2: Ja som una junta, hi ha una associació que és la que gestionem i que, evidentment, tot es fa amb
1: la connivència
2: de tothom. Consensuada, exacte. Una cosa que va quedar de l'època del Nazi Sala, que ell ens va posar la condició per donar el d'acord a tirar endavant aquest festival, va dir, d'acord, jo donaré suport amb una sola condició, que cada any, que vosaltres que sou músics que volteu pel món, vosaltres hi sigueu. O sigui, que com a intèrprets, almenys un cop a l'any us puguem veure al costat de casa.
1: Una bona condició, no?
2: Sí, el que passa que al final...
1: Es manté,
2: però a vegades també dius, caram, que potser ens repetim. Vull dir que hem intentat sempre donar molta varietat de formats, però... Bé, ho dic des de la humilitat, i d'una humilitat sincera. Hem intentat fer invents múltiples i combinar-nos amb programes molt diversos i amb artistes molt diversos, però bueno, també és la manera també d'anar mantenint el vincle. Mm-hmm. I a la programació doncs, sempre hem intentat donar molta varietat per poder satisfer tota mena de gustos i de públics, no? Des de concerts doncs, lírics, concerts instrumentals, des de fa doncs, un parell d'anys, aquest és el segon any doncs, d'aquesta petita concessió que ja gairebé és d'haver un clàssic, no?, de les músiques de cinema, uh-huh, etcètera, no?, de donar lloc a que tots els públics s'hi puguin sentir bé. Uh-huh. Si volen venir tots els dies, òbviament, doncs estarem molt contents, però doncs el que tingui més predilecció per la música vocal doncs pugui venir, pugui escoltar. Aquest any no tenim cap cor, però hi ha anys que també tenim cors, vull dir que pugui escoltar veus solistes, veus conjunts de veus o grups de cambra petits, orquestres, no? Poder donar aquesta varietat i dintre el pressupost que podem assumir.
1: Clar, això s'ha anat flexibilitzant, és a dir, és que el concepte música clàssica jo al final no sé com definir-lo, és a dir, clar, aquest és el festival de música clàssica Memorial Eduard Casajoana, però és que no cal ni dir que és el festival de música clàssica de Sant Fruitós, perquè més o menys tothom en aquestes dates ja sap on és, no, el festival de música clàssica, però què és música clàssica, Mireia? Perquè aquí tenim el Manel Camp i el Carles Casas que tocaran el piano. Per què se n'hi diu música clàssica? I suposo que el debat hi va ser, no? De dir, ens hem de cenyir l'etimologia del que vol dir música clàssica o podem fer la nostra interpretació personal del que és música clàssica i podem fer aquestes petites concessions com el que deies?
2: Sí, jo crec que aquestes etiquetes també s'han relaxat una mica, no?
1: Posaven pressió?
2: No.
1: Vale.
2: Mai. Uh-huh. No. I el fet, per exemple, que aquest any hi ha el Manel i el Carles, sí que és veritat que són dos músics que estan més vinculats al món del jazz o de la música en un moment donat, una música més popular, o tots dos, per exemple, han sigut fidels col·laboradors de Lluís Llach. Però pensem també que són dos compositors que també han fet coses dins d'un llenguatge en un moment donat més clàssic, i que són de Manresa, uh-huh, vull dir que són veïns, que el públic els hi té molta estima i que per primera vegada, amb tants anys de carrera que porten amb dos, fan un projecte conjunt. I vam dir, home, això ha de passar per Sant Fruitós, uh-huh, no? I per això també vam voler que hi fossin, que ja hi han estat altres vegades per separat, eh? Uh-huh. Però vull dir que no... Tampoc som talibans, en el sentit això de la cosa clàssica que... Mm-hmm. Bueno, penso que també hi pot haver aquesta flexibilitat, igual que amb el tema aquest de música de pel·lícules. Si això fa que en un moment donat... L'empresat, per exemple, vam estar molt contents en aquest concert, l'últim concert, que també era música de pel·lícules, com aquest any, l'últim, perquè vam veure molt públic jove i vam pensar, ostres, sí, aquesta és la manera de que el públic jove s'acosti al festival i que vingui, doncs, o sigui, benvingut sigui, uh-huh, no? Perquè d'alguna manera, ni que sigui a través de la música de pel·lícules, estan escoltant una orquestra de format clàssic, uh-huh, i un piano quatre mans. Per tant, i és allò que es va perdent la por, encara que sigui a través del llenguatge de la música del cinema, que són pel·lícules que ja són clàssics.
1: Clar, no? Clar, sí, sí, el concepte clàssic entra per aquí, sí, sí. Carme, Montse, vosaltres recordeu el primer cop que veu anar a un dels concerts del festival? Bueno, la primera pregunta seria, sou assíduament escoltadores de música clàssica, del que entenem música clàssica?
4: Començo jo? Assíduament no, però sí que n'havia, jo me'n recordo quan estudiava que tenia en discos, tenia Mozart, Haydn, tenia tot i m'encantava, el que passa que a casa era una música que la resta no compartia i llavors havia de buscar els moments, no? Uh-huh. I encara en guardo un bon record i a vegades doncs sí que detectes alguna alguna cançó que has escoltat, alguna peça que has escoltat i dius, ostres, això, i et sonen, no?, els noms i tal, i a més el festival, em sembla que deu ser el vuitè any que hi aniré, per tant...
1: I què recordes de la primera edició? És a dir, una mica, perquè el primer cop que vas a un festival que potser... Clar, es diu festival, i tu quan penses en festival normalment te'n vas als macrofestivals aquests que fan del Cruïlla, que sí, el Primavera Sound, però clar, hi ha altres tipus de festivals amb un altre tipus de música, que és una música que és el que deia la Mireia, erròniament l'hem titllat d'elitista o de que no l'acabarem d'entendre o que no sabrem trobar el nostre lloc. Jo no sé si en el vostre cas, és el que deia, va trencar tots els esquemes, no?, que al principi potser hi anàveu amb una certa reticència o amb una certa dia, i a veure què m'hi trobaré, i al final va ser prop. Però si això és...
4: Clar, és reticència, no, però dius, ostres, l'entorn ja de per si acompanya molt, no? Ja només està l'espai allà a Sant Manet, als jardins, no? Que dius, ostres, és que estàs en un lloc que dius, és un festival internacional aquí, a tocar a casa, no? I que és música que segurament alguna cosa t'agradarà, i és aquesta, el que dèiem abans, no? De perdre potser la por de quan poses el títol música clàssica, dius, què serà? I llavors quan t'ho trobes dius, això és únic. Jo recordo això, no, dir, quin privilegi poder assistir a una cosa així i sense haver d'anar-te'n a Barcelona, no?, que és el lloc, o si més no, cursar a buscar alguna cosa similar.
1: O Peralada, no?
4: Sí, a buscar un espai que dius, ostres, l'has d'anar a buscar, que té un cost molt més elevat, i que dius, bueno, està tu a casa, és un privilegi. Jo sí que guardo aquest record, no? I també els que acompanyen, a vegades que sempre fem la cunya, no?, amb les granotes, no?, que acompanyen a vegades, i que l'entorn, no?, i la gent, que hi havia gent de tot tipus i disfrutant de l'espai i de la música que hi sonava i de l'ambient, no?, que a més aquest amor es transmet també quan estàs allà. Jo vaig sortir encantada i, bueno, has anat repetint.
1: I tu, Montse?
5: Mira, doncs, sempre m'agrada la música clàssica. I a casa, doncs, hasta amb els meus fills a vegades els hi fèiem la broma de va, escoltes això? Perquè hi havia un programa que no sé si sabeu, era el Little Einsteins, i allà sortia tota com aprendre la música clàssica però vist d'una altra manera.
1: Adeus.
5: I la meva filla era molt, molt amb això, i se sap moltes coses gràcies a això, doncs és una altra manera d'apropar els petits a la música clàssica. I per Nadal el meu marit em va regalar un concert i vam anar tots dos i estava embarassada la meva filla. I et puc dir que la que va disfrutar més era la meva filla a la panxa. O sigui, va ser brutal.
6: No parava de moure.
5: No parava de moure's. I tot era música clàssica, que sembla. I bueno, encantada. I sí que és cert que també vaig fer un regal als meus fills i al meu marit per Nadal, de fa dos, a Manresa, al costat, que també venia una jornada. I vam anar i tots al principi van obrir el sobre i vam fer com una cara de ostres, què ens ha regalat ara aquesta? Podríem haver anat a veure, no?, el que dèieu. I vaig ens regalar això i resulta que després quan vaig dir, es va sí o sí, i després ja parlarem. I quan van sortir, ostres, que guai, que xulo, que no sé
2: això
5: què.
2: Això passa moltes llavors, vegades.
5: Que... Això, és, per aquestes exemple... coses, no?, que has de viure-les per entrar dintre, no?, i has de donar l'oportunitat a la gent jove, que potser és el que dèiem, no?, que són més reacis de veure cosetes així, i també vaig fer una cosa que era com d'una hora, per començar una miqueta, no dir, aquí saps, no els hi ficaré segons què, i molt bé, la veritat que encantats, i sí, sí, jo, sempre allò que busques alguna coseta per intentar veure, i bueno, i des que nosaltres estem a Sant Fruitós, doncs hem fet això. més d'això, del programa, n'han sentit a parlar més, i jo malauradament no he pogut anar en cap encara, però aquest any sí que ja estan tots allà, doncs ja m'he guardat dues de les sessions per venir i gaudir d'aquest privilegi de tenir això tan a prop de casa, i com deia aquí la Carme, no?, amb l'espai, ostres, que és un espai superespecial, que encara ho fa més encantador. I amb moltes ganes, la veritat.
1: Clar, no sé, Quim, si tu també coincideixes una mica amb aquest allunyament, que no sé exactament en quin moment es va produir, no?, entre una música que saps? Vull dir que no sembla tan popular com ho podria ser, jo què sé, el rap.
0: Sí, però amb això, diguéssim, una part som... Hi ha com responsabilitats per tot arreu. Una és la paraula, música clàssica. Ja diu, només és això, no? I la música en realitat és música, no és més que això. Són sons que ens arriben i ens desperten al nostre interior, al teu, al teu, però que a tothom li és exactament el mateix. Estem formats d'emocions, no? Emocions i sentiments. I la música ens desperta això. El fet que li hagin posat títols també al posar títols ens ha separat coses. Però hem de pensar que la música clàssica també va ser la cosa més popular i revolucionària en el seu moment. Tu t'agafes a obres de Bieber, que estem parlant del 1600, i allò va ser una cosa escandalosa que no cal ni escoltar, no? I ara potser ho trobem, és que era antic. Però la música sempre ens remena. Si estem oberts a que ens remeni, la música ens arriba. Una de les coses que el festival ho fa, i la Mireia Bladi que ho fan, és la, com us diré, l'actitud de dalt de l'escenari. Si dalt de l'escenari la persona està, jo faig això i tu no saps, això és un trencament. Si dalt de l'escenari el que hi ha són artistes que realment estan deixant anar la seva música, amb el títol que sigui o l'estil que sigui, això arriba sí o sí. El directe de la música sempre és una cosa espaterrant. Pots escoltar-ho amb l'àudio que vulguis, pots anar en directe i el directe t'arriba. Si a més a més te l'expliquen d'una manera amena, no és que t'arribi, sinó és que t'enganxa. I això és molt important, perdre aquesta reticència a un títol que en realitat és com si diguéssim, no, és que tu no tens emocions. I dius, ostres, no.
1: La veritat.
0: Tothom tenim emocions i estem oberts a això. No? Jo tinc experiències, per exemple, en pobles molt petits del Pirineu i que al final del concert ens han demanat per una compositora polonesa del 1000 no sé què, la Basevich, perquè això els hi ha arribat directament. Però els hi ha arribat perquè els hi has explicat i els has fet...
1: Sí, sí, bueno, que és bidireccional, no és unidireccional, no?
0: I això és molt important. I el festival ho fa amb la programació i amb els artistes que hi posa.
1: Mira, és una pregunta que li volia fer la Mireia. És a dir, hi ha una premissa quan trieu una miqueta quins artistes voldran venir, que hi hagi aquesta actitud a la qual es referia el Quim, no? Una actitud proactiva amb el públic. Hi ha, diguéssim, compositors o cantants o artistes que diries... Ostres, són molt potents, però aquesta connexió amb el públic no la tenen, per tant, no m'encaixa per aquest festival.
2: Home, sí que busquem artistes del nivell en tots els sentits, i aquest és un, no? Que siguin comunicadors, realment, no? Que siguin persones que donen, no? O sigui, que el que escolta realment...
1: Que no, no tanqui els ulls, que si els obre encara l'experiència s'amplifiqui,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí. O sigui, sempre, ja busquem qualitat, òbviament, però que també hi hagi aquesta comunicació. I a més, aquesta comunicació intentem propiciar-la també inclús més enllà del concert. Que penso que això és el que també li dona aquesta dimensió humana que té el Festival de Sant Fruitós i que sempre intentem mantenir, que és aquest postconcert que sempre mantenim després al jardí del costat, perquè hi ha molts grans concerts o grans festivals que bé, l'artista acaba, ha fet la seva feina, se'n va per la porta per sortir d'artistes i el públic és a part, no? En canvi, aquí intentem propiciar aquest punt de trobada que hi ha quan s'acaba el concert, amb aquest jardí al costat prenent la copa de vi, acaba el que sigui a les pastetes, que és un lloc on es troba públic que es troben a vegades any amb any, i els artistes que també que han acabat, i a vegades és un punt de trobada molt bonic on l'artista rep aquestes emocions o el que s'ha percebut per part del públic, i el públic té la proximitat de l'artista que ha vist fa un moment a dalt, no? I en la dimensió de persona.
1: Sí,
2: d'artista que ha vist fa una estona. I aquesta dimensió ens agrada preservar-la, perquè pensem que és bonic que hi hagi... Que
1: totalment,
2: persisteixi aquesta
1: que s'apropin
2: els
1: mons aquests que han estat tan allunyats durant tant temps, no? M'inquieta l'hora, és a dir, 22:15.
2: Per què 15?
1: Perquè
2: la recordaràs.
1: Per què no podria ser 20, per exemple?
2: A veure, hi ha un tema que és important, que és que el mes de juliol es fa fosc molt tard. I, evidentment, la màgia de la nit és la màgia de la nit, de la il·luminació, dels contrallums, de, no? Per tant, l'hora, diguéssim, entre cometes, ideal fora les 10. Val? Passa que, clar, també intentem sumar amb el que és l'espai que ens voreja, que és Montsant Benet, de manera que doncs, la gent que vulgui pujar a sopar a Montsant Benet doncs pugui sopar i no hagi d'acabar, com aquell qui diu, venint corrents encara amb la forquilla a la mà. Llavors, Montsant Benet ens va demanar si podíem estirar una miqueta més, i ens va demanar d'estirar fins a 2:15, i vam dir, va, ni tu ni jo.
1: a un quart. Trobem-nos al mig.
2: Per això és aquest quart, que és molt estrany. Per això ens passa, però, que quan venen, sobretot artistes estrangers, que estan acostumats a Europa, o allà on sigui, no?, a anar a uns horaris molt més d'hora, quan se dius tan tard, és com... Oh, si és l'hora que hagi d'anar a dormir. Però bé, finalment s'adapten, eh?
1: Tot clar, no? És veritat.
4: A més, recordes més aquesta hora, eh? Quan són hores justes, diuen, hi ha un estudi que la memòria no ho recorda tant, en canvi amb hores tallades així a un quart i això es recorden més.
1: Sense voler-ho, eh? Aneu pel bon camí. Aneu pel bon camí. Va, a veure, què us sembla si repassem una miqueta cronològicament tot el que trobarem? Abans de res, Montse, dius que aniràs a dos.
4: Sí.
1: Quins?
4: A la Mireia.
1: A l'inaugural.
4: I el de les pel·lícules, perquè portaré els meus fills una mica per
2: acostar-los.
4: Jo, per acostar, el que parlàvem abans, no?
2: Sí, sí.
4: Que igual a l'altre també els agrada, però bueno, sempre intento... Bueno, no sé,
2: dosificar,
4: no?
2: Que vagi entrant bé.
4: Sí,
2: no?
4: Sí, per cinc cas, vull dir. Uh-huh. I també es va centrar en la dintre, eh? I, bueno, jo crec que pot funcionar bé. Sí, que...
1: uh-huh. Val, a veure, doncs comencem amb el de la Mireia, de Barcelona a Buenos Aires, de la cançó al tango. A veure, Mireia, explica'ns una miqueta en què consistirà, durada, i què esperes que la gent s'emporti d'aquest primer concert. Faràs un parlament inicial?
2: No, tenim sempre musicòlegs que fan la presentació.
1: Uh-huh.
2: Perquè tenim, a més, en aquest cas serà el Joan Vives, que és un gran expert de Catalunya Música, a més, una persona encantadora, que ho explica superbé. Que
1: perquè
2: crec
1: dic
2: que...
1: per donar la benvinguda a la 32a edició del festival, eh? És a dir, el primer dia sortirà la directora.
2: No.
1: Amb Mireia.
2: No, perquè jo quan sóc a dalt l'escenari surto a fer música.
1: Ja. Yeah.
2: M'agrada que els que parlin siguin realment els experts, no? I per això realment el que fa la presentació... Uh-huh. És
4: doncs la directora, eh?
1: Clar, ets la directora. Bueno, ja estàs parlant aquí.
2: Sí.
1: Si vols, pots fer les paraules, llavors agafem el tros aquest i el projectem.
4: No, però després del jardí pot parlar amb tothom. Vull dir que...
2: Sí, sí. Però en aquest sentit m'agrada... Dic que sigui la directora, però penso que també som un equip, m'agrada la discreció. Perquè, bé, això, sempre ho consensuem tot, amb el Vladic, la Carme, el Pep, vull dir, amb els que som la Junta, i... Mm-hmm. I penso que en aquell moment, si ho haguéssim de sortir, hauríem de sortir tots, no?
1: Sí.
2: Per tant, comencem amb la presentació musicològica del Joan Vives i després doncs, ja sortim a parlar amb música, diguéssim. Uh-huh. I aquest concert el farem aquest pianista, el Georgi Mundrov, que és un pianista búlgar que està fent cat a Alemanya. Uh-huh. Que ja va estar al festival fa un parell o tres edicions i... teníem ganes de fer alguna cosa conjuntament i vam dir, va, doncs fem un programa diferent, un programa això que ens porta a viatjar des de Barcelona amb les cançons de Negres de Montsalvatge, que ja és una música antillana, diguéssim, amb molta inspiració sud-americana, i passarem pel Brasil amb algunes composicions d'Ovalle i Braga i finalment aterrarem a Argentina amb cançons que són molt fàcils d'escoltar, que a més doncs, tot és en castellà, a part del brasiler, de la música brasilera. Vull dir que és cosa que també el públic podrà entendre perfectament tot el text, i és una música molt propera i bé, que ens fa aquest recorregut també per música llatina, que també no n'hem fet massa en el festival i que també és maca i és propera d'escoltar.
1: Serà un viatge molt xulo.
2: I acabarem doncs, amb Piazzolla, que també sempre és...
1: Uh-huh. La pregunta del milió, pianista búlgar afincat a Alemanya, i aquí com s'assaja, Mireia?
2: Doncs vindrà uns quants dies abans, ja fa molts dies que estem en contacte per la tria del repertori, amb els materials, ja cadascú es mira la seva part, i després doncs, vindrà uns quants dies abans i farem treball conjunt.
1: Perfecte. Anem a la següent setmana, el següent dijous, dia 16 de juliol, amb el Manel Camp i el Carles Casas, en Pianant. No serà la primera vegada, diguéssim, que ofereixen aquest espectacle. De fet, em sembla que ja ha passat pel Cursal.
2: Sí, el van estrenar al Cursal, de fet.
1: Algú l'ha vist?
2: Sí.
4: Jo.
1: Doncs va, feu una miqueta la...
4: No farem spoiler perquè l'ideal és que es vagi a veure's amb Benet.
1: No, però una mica això, la crònica, la crítica...
2: No, crítica no, jo penso... No. Màxima...
1: Crítica positiva, eh? Crítica sí. Com cinematogràfica, diguéssim.
2: No, jo màxima admiració i respecte a dos grans compositors, dos grans comunicadors, també dos grans artistes i pianistes, que ens fa doncs molta il·lusió que aquesta conjunció que han trobat després de tants anys de respectar-se molt però de no coincidir, doncs d'haver fet aquest espectacle conjunt i que el puguem portar a Sant Fruitós i que el nostre públic el pugui gaudir inclús la gent doncs, que ja el va gaudir Manresa en el seu moment quan el van estrenar al febrer, el pugui tornar a repetir si vol, no? Vull dir que sí que també tenen un públic ells molt fidel i molt seguidor, no? Uh-huh. que també els van seguint i doncs ens fa molta il·lusió, uh-huh. i més amb composicions d'ambdós, que d'alguna manera també es crea aquest contrast de dos llenguatges que ni que siguin dintre el mateix món, però que cadascú té la personalitat pròpia.
1: I tant. Dijous 23 de juliol, Quim, a veure, Haydn i els Mozart, això sembla...
0: Sí, és el títol, sí.
1: Què hi trobarem?
0: Hi trobarem música genial, però moltes coses apagades al darrere. Una és poder escoltar Vladik amb el piano, uh-huh. un musicàs i un pianista excel·lent. Uh-huh. L'altra és una de les apostes que el festival està fent els últims anys i que és per treure's el barret. I és una aposta en què la reflexió suposo que és que tots nosaltres, alguns ens va donar la primera oportunitat, uh-huh. i el festival ho fa amb fornades, donant primeres oportunitats a persones que estan començant a sortir. Uh-huh. En aquest cas serà la Sara Odeno. Uh-huh. amb un concert a l'Escollitella, un concert de Haydn. Però també, a part d'això, és un programa també una mica de reflexió. Mozart sí que és conegut per tothom, un gran uh-huh. geni, però les coses mai venen soles. I, en canvi, Haydn potser no és tan conegut, o hi ha una mica més de...
1: Sí.
0: A veure. Sense Haydn, Mozart no hagués existit directament, o la música de Mozart. I l'altre és també el fet de que la història ens deixa noms i ens n'amaga uns quants.
1: I l'escriuen els vencedors, diuen, no?
0: Sí, o els interessats, o digui el que vulguis. Però, per exemple, a la que Mozart va ser reconegut, doncs, que molts països van treure el seu Mozart. Hi ha el Mozart espanyol, que és Arriaga, hi ha el Mozart italià, el Mozart anglès... I hi ha un personatge amagat que és Martin Kraus, que va, si no m'equivoco, va néixer un any després de Mozart i va morir un any després de Mozart.
1: Wow.
0: Curiós. Però ell va baixar de Suècia cap a Viena a l'època de Haydn i Mozart. I per poder contactar amb el gran Haydn, a qui Mozart li deia el papa Haydn, com a...
1: Sí, inspiració.
0: Sí. Per contactar amb ell, i Haydn va deixar escrit amb cartes, estimats ciutadans, aquí a Viena sigueu conscients que durant molts anys ningú escriurà una sinfonia com la que acaba d'escriure Martin Kraus.
1: Oh.
0: I Kraus se li diu el Mozart suec. I d'ell col·locarem doncs, una petita obertura que té, en què es dona a descobrir també, o a conèixer, el fet de que existeix molta música, que existeixen moltes persones, i això també ajuda a que les persones estiguem obertes, no? A si anem pel carrer i veiem exposició i no posa Picasso, doncs a lo millor entrem perquè també ens pot agradar.
1: Completament. Tot això que ens acabes d'explicar...
0: Tot això aquí dins.
1: També, però també s'explicarà allà, perquè nosaltres som unes privilegiades i quan vinguem sí. ja tindrem context.
0: I en Joan?
2: Sí.
0: Ja. S'explicarà.
2: Si
0: et Joan s'explicarà.
1: Sí,
0: val.
2: A mi m'agradaria remarcar una cosa que també ens fa molta il·lusió d'aquest concert, que és que hem volgut que hi fossin aquest any especialment, que també hem vingut altres vegades, per celebrar conjuntament el seu 25è aniversari.
1: Clar, és veritat.
2: Aquest any l'orquestra Cervera celebra els seus 25 anys. I amb els vincles que hem tingut, no? I que també hem vingut moltes vegades al festival, i nostres també, doncs que celebrar-ho conjuntament aquí.
1: Home,
0: és un plaer.
1: Home, i tant. Llavors entenc que tant l'orquestra com la Sara com el Vladik, tots tocareu alhora, diguéssim, o hi haurà una primera part,
0: no,
1: la Sara i el Vladik,
0: són,
1: després vosaltres?
0: Són tres obres.
2: L'orquestra sí que hi ha sempre.
0: Sí.
1: Vale.
0: Són tres obres. Una, la de Kraus, sí que estarem l'orquestra sola. Uh-huh. A Haydn hi haurà la Sara tocant de solista, uh-huh. que és aquest suport que dona el festival.
2: Sí, l'artista emergent d'aquest
1: sí.
2: any.
1: Sí.
0: I el Mozart serà amb en Vladik, com un dels concerts per piano i orquestra emblemàtics de Mozart, que són una delícia musical. Que et pot agradar una la paraula clàssica, però que si ho escoltes et quedes allà.
1: Un clàssic, perdoneu, el Barça-Madrid també és un clàssic, no? Exacte. És a dir, al final, a veure, ens agrada pel que ens agrada i no ens agrada pel que no ens agrada. Molt bé, i acabem, diguéssim, el 30 de juliol amb bandes sonores de cinema, que en aquest cas ho farà l'Orquestra Solistes de Catalunya, amb el Carles Lama i la Sofia Cabruja. Cabruja, ho he dit bé?
2: Sí.
1: Piano 4 mat, a quatre mans, i la Natanael Espinosa a la direcció. A veure, explica'ns obres de Williams, Barry, Morricone, Zimmer, o alguna pel·lícula que surti, segur.
2: Us ho dic, perquè...
1: Ai, que bé.
2: Sí. Hi ha fragments d'Amélie, hi ha fragments de The Crown, del Guardaespatlles, de West Side Story. West Side Story, gran clàssic.
1: Increïble.
2: Ja és que, no? El que dèiem abans.
1: No, completament.
2: Temes del Perfum de Dona, Avatar, Billy Elliot, Els Set Magnífics, Elvis...
1: Uau. I s'aniran entrellaçant o no? O pararan, aplaudirem, pararan, aplaudirem?
2: Algunes, o sigui, algunes són de parar a aplaudir, no? Bueno, vull dir, a veure, tal com també s'estableixi la dinàmica en aquell
1: moment. Sí, clar.
2: I llavors, per exemple, sé que pel que fa a Elvis hi ha com un, el que es diu un medley, que van encadenant tot de temes.
1: Que interessant. Tu, Carme, a quins aniràs?
4: En principi a tres. Encara hem d'acabar de definir. El primer segur i els dos últims. L'altre no, perquè és el meu sant i marxo.
1: Bueno, està justificat. Falta justificada. I Montse, des del grup Forminsa, quan fa que col·laboreu activament en aquest festival?
5: Mira, clar, no,
1: i per què?
5: Nosaltres fa poc estem ubicats a Sant Fruitós, a Torrella de Baix, per ser més concretament correctes, i abans estàvem a Castellvell i abans pues, col·laboràvem amb les jornades que feien allà també de música allà a Castellvell, i des de que vam venir aquí doncs creiem que hem de fer territori on estem i hem de col·laborar, i a més amb una causa com aquesta que és la música clàssica, que és el que dèiem, no? Que no és tan normal com qualsevol altra cosa, i ara portem 2 anys aquí instal·lats, i des d'aleshores doncs va venir la Carme, es va presentar i no vam dubtar-ho. I el que es pugui aportar pues, pel territori, pues, nosaltres intentarem estar al costat.
2: De fet, estem molt agraïts nosaltres perquè de tenir tots aquests suports, no? Tant d'empreses com de l'Ajuntament de Sant Fruitós, com Diputació de Barcelona, l'ISEC, l'Institut Català d'Empreses Culturals de la Generalitat. Vull dir que és una mica amb la complicitat de tots, i òbviament el públic i els artistes, no? Que aconseguim aquesta conjunció que faci que això portem 32 anys sense parar, inclosa pandèmia, van ser dels pocs que vam dir no, hem de seguir això, no, aquesta mecànica no la podem parar. També va ser un moment molt crític, doncs, pel món artístic i pels tècnics i per tot.
1: I tant,
2: és un estímul a molts nivells, i inclús pel públic, no? De dir, normalitzem la vida en la mesura que anem puguent.
1: Heu hagut de trucar gaires portes o ha sigut les mateixes empreses, la mateixa administració que s'ha interessat per aquest festival? No sé si n'hi ha gaires, a mi se m'acudeix el de Peralada, però no sé si...
2: A vegades hi ha gent que quan ha vingut ens ha dit, però si això són com un Peralada més petit.
1: Veus?
2: No, perquè clar, l'entorn, els jardins...
1: Però vosaltres, ja existia el festival de Peralada quan vau començar-lo vosaltres?
2: Diria que sí, però no massa anys més, eh? Ells potser... No sé, ara no em voldria equivocar, potser estan a 30 i potser estan ja a vora els 40, però vull dir, no és que te'n portin 20 més.
1: No, vull dir que no hi havia ja una trajectòria que vosaltres fes que fossin uns referents, no? Vosaltres veu fer a la vostra.
2: Sí, bueno, i també val la pena dir que, esclar, ells es juguen, o sigui, estan ubicats en una zona que és una zona molt turística, etc. No ens podem comparar.
1: No,
2: i evidentment
1: tenen
2: uns altres pressupostos, etc. No? Nosaltres amb tota modèstia i humilitat intentem fer una molt bona feina, però és incomparable, no? També, clar, des de les institucions no i ho dic amb tota la humilitat també, però esclar, no s'involucren igual a vegades a Barcelona o a la Costa Brava, zones més turístiques, que no passa a la Catalunya interior. Però bé, ens anem sortint i aquí estem remant fort.
1: Clar, aquí com a Ajuntament suposo que també veieu una mica aquestes injustícies, no? De dir, ostres, tu, un festival amb tanta potencialitat, com que està a les comarques centrals i es fa l'estiu i el turisme se'n va cap a un altre lloc, jo no sé com ho jugueu, això.
4: Nosaltres sempre hem recolzat el festival, de fet, orgullosos de que passi a Sant Fruitós, contents de que any rere any, doncs, va millorant, inclús que a vegades dius, ja l'any que ve no podem fer millor. Doncs sí, milloren, i a més amb això, no? Ho té tot, cultura, artistes emergents, un espai idíl·lic, i a més artistes de primera línia.
6: I una mica de pica-pica després.
4: I exacte, i després la part social, no? I de pica-pica. I sempre hem acompanyat i sempre hem intentat ajudar-los, doncs, en fer-ho visible a empreses que puguin ajudar i a les administracions superiors. Sempre a la Catalunya Central tenim aquesta lluita, no?, de que se'ns vegi i que se'ns reconegui, doncs, que hi ha vida a banda de la capital, no?, de la província de Barcelona i tal, i que vinguin a la Catalunya Central. I jo crec que a mica es va aconseguint, tot i la dificultat, no? Llavors, una de les coses, doncs, és anar a picar portes amb ells, amb l'associació, i intentar, doncs, aconseguir rascar una mica més perquè puguin tenir, doncs, aquest suport econòmic i de difusió, sobretot, que a vegades és més important
6: no tan sols
4: l'econòmic, sinó a l'ajudar a promoure, a difondre, i que pugui créixer per si sol, i tot el recolzament des de minut zero, sempre crec que hem estat amb l'entitat i ajudant en tot el que hem pogut, i evidentment continuarem fent-ho.
6: Ja, a més els preus són superpopulars, però jo entenc que com a artistes que us dediqueu a això, els artistes sí que, diguéssim, el seu catxet és el que és, i per tant se'ls hi paga el que se'ls hi paga. És curiós també, i faig l'observació, que poder no té res a veure, però els dos concerts que, bueno, hi ha dos que valen 25 i dos que valen 30 euros. Que els dos que valen 25 siguin el teu i el del Vladic, no sé si és que decidiu que vosaltres tot això heu començat fent-ho per amor a l'art i acabeu fent-ho per amor a l'art, no? Perquè dius, poder aquests 5 euros que falten de cada concert és perquè ho cediu a la causa, i com feu equilibris econòmics? Perquè realment són uns preus molt populars.
2: Bé, ara no sé com és l'expressió en català, perdoneu-me, però fem el que es diu en castellà encaje de bolillos.
6: No sé, bueno, si fem un tetris, no?
2: Sí, no? Sí. De manera que els artistes que venen se sentin dignament pagats, com ells demanen, que l'artista emergent també tingui un catxet com a professional, perquè considerem que pagar-lo com un professional és respectar-lo i a la vegada donar-li un recolzament que sigui una espècie de beca per ampliar estudis, que sigui per fer-se un CD, que sigui pel que sigui, per la seva promoció, el que sigui. Per tant, també el respectem al màxim. Que els tècnics d'il·luminació, de so, els lloguers de piano, tot estigui pagat tal com ha d'estar pagat, i amb la conjunció de la venda d'entrades, del suport de les empreses, de l'Ajuntament, o sigui, de tot aquest, aconseguim que quadrem els números, que acabem a zero, tots contents, i treballar per l'any següent. Doncs... I això sí que també ens agrada, que el músic, que el músic, que els tècnics, tothom, quan ha fet la feina, la cobri de seguida.
6: Clar.
2: O sigui, que hi hagi aquesta agilitat, que és la que a tots ens agrada, doncs el que volem per nosaltres també ens agrada que ho rebin els altres, i això sempre ho intentem mantenir així.
6: Doncs escolteu, entenc que encara queden entrades per tots els concerts, però que la gent no badi.
2: Perquè això passa els dies molt de pressa.
6: I em consta que això, els últims dos dies ja gairebé hi ha sold out, i per tant que no ho deixem per l'últim moment. Només es poden adquirir online, o també hi ha maneres d'adquirir-les presencialment, les entrades?
2: No, es poden adquirir online a través de la nostra web, que deriva a Code Tickets, o directament a Code Tickets. Llavors, de manera presencial, hi ha a les taquilles del Cursal, aquí a Manresa, o a bé a Foto Adrià, que és l'antic Foto Isidre, a Sant Fruitós.
6: Sant Fruitós mateix.
2: Que és a peu de la carretera de Vic.
6: Val, perfecte. Doncs queda dit. Molta merda, també us dieu, amb el vostre sector,
2: sí.
6: O és més, doncs, molta merda, tant pels assajos com pel dia de. I moltíssimes gràcies, Montse, Carme, Quim i Mireia, per acompanyar-nos en aquest passeu d'avui dijous.
2: A tu.
6: I amb vosaltres, estimada audiència, ens retrobem demà a una nova entrega del Passeu. Que vagi bé.

0: Aquest espai ha estat patrocinat per Xarxa d'Oficines de Transició Energètica.
1: Ha arribat el moment. El moment de generar i emmagatzemar energia neta a casa i a l'empresa, de millorar la nostra eficiència energètica, desplaçar-nos sense emissions i organitzar-nos en comunitats. I com que ha arribat el moment, t'ajudarem a fer-ho possible. Gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Català de l'Energia, han nascut les oficines empresarials de transició energètica, on podem oferir-te assessorament tècnic gratuït, jornades informatives, cerca d'ajudes i cursos de formació subvencionada en energies renovables per poder-te convertir en part activa d'aquesta transició i formar-te en un ofici amb molt de futur. Xarxa d'oficines del Gremi d'Instal·ladors. La transició energètica a la teva disposició.
2: Ràdio Manresa, el 95.8 FM. Cadena SER.

0: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER. Estàs segur que el teu negoci no està pagant de més en la factura de la llum? A GCT Plus Consultoria Energètica ho fem fàcil. Comparem tarifes, negociem per tu i apostem per energia verda, perquè estalviar i ser sostenible sigui possible alhora. Aquest és un servei completament gratuït que t'ofereix estalvi real i un tracte proper. Truca'ns ara al 676 92 75 99 i comença a retallar costos avui mateix. Segueix-nos per Instagram, GCT Plus Group, _energia.
1: Practiques esport i vols fer-ho en condicions òptimes? El Cimetir de la Clínica Sant Josep de Manresa és el centre de medicina esportiva, traumatologia i rehabilitació de referència. Hi trobaràs un equip d'especialistes en medicina de l'esport, cirurgia ortopèdica, rehabilitació, fisioteràpia i nutrició. Si has de fer esport, demana cita i coneix el teu estat de salut. Informa-te'n a clinicasantjosep.cat. Som la teva clínica.
0: Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia, sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6.
2: Maig portes?
3: 150.
2: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós, perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.

0: Avui, al balcó, parelles de fet amb Manel Fuentes i Anna Manso. I després, són a prop les eleccions generals, fem oasi polític amb Miquel Noguer i Joan Serra.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Joan Bofill, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Anna Puigvoltes.
0: Al balcó, avui l'obrim al Sonar, com és tradició ja del programa, cada cop que aquesta cita de la música electrònica es posa en marxa. La veritat és que hem vingut a passejar pels nous espais només una mica abans que s'obrin les portes al públic que tenim aquí al darrere. Encara està a punt d'arribar la gent, però diríem que encara hi ha certa tranquil·litat.
1: Ubiquem els oients. Som a la Fira de Gran Via, a l'Hospitalet, on es fan els grans congressos de la ciutat, el Mobile, a l'ICE. Doncs aquí és on

0: 5 de la tarda avui, sí, en aquest primer dia, i nosaltres hi hem vingut una miqueta abans perquè volem fer un recorregut per aquest nou sonar, que ens han dit que serà el sonar de sempre, però una mica canviat. Doncs venim a conèixer això.
1: I tenim preguntes, hi ha moltes preguntes, Encara segueix, jo vull saber com segueix afectant la relació d'aquest festival amb el Fons Pro-Israelí KKR, que és una pregunta que farem, sí, ara amb el cap de comunicació, que és qui s'encarrega d'atendre a tothom, de tots els països que pregunten pel nou sonar d'aquest any.
0: Clar, recordem que l'any passat 30 artistes van cancel·lar les seves actuacions perquè es va conèixer pràcticament aquesta vinculació molt abans del festival, però ara començarem aquest recorregut. No és senzill, perquè estem parlant de 3 naus senceres d'aquí de la Fira de l'Hospitalet.
1: I aquí ens està entrant ara molta llum, però ens fiquem com a la boca del llop. Jo dic boca del llop perquè aquesta sala és gegant.
0: I estem veient ja sala fosca, molt fosca, amb, sí, uns llums leds, unes columnes leds, que això és molt sonar, perquè tot i que hi hagi de dia, si recordes, el de dia a Montjuïc, sí, hi havia escenari a l'aire lliure i també hi havia escenaris interiors, perquè els DJs, els artistes del sonar, també requereixen això, que et fiquis en un sòtano, que m'agrada dir a mi.
1: Com oblidar la gespa verda de Maria Cristina?
0: Que crec que hi és aquí.
1: Ah,
0: crec,
1: sí?
0: Que hi és, crec que hi és, ara ho descobrirem. Ara estem entrant,
1: ara farem el recorregut.
0: El mateix que entrarà tota la gent que vingui aquí al Festival Sonar. Mira, aquí a l'esquerra, taquilles. Molt importants les taquilles, Anna, perquè si has de venir... Bueno, és veritat que jaqueta no farà falta aquest any, però si has de portar coses, doncs tu t'ho pots deixar aquí i, escolta, te'n vas a passar les hores i quan vulguis vens aquí i t'ho tornes a posar. Però això ara cada vegada es fan a més festes i a més festivals d'electrònic.
1: Aquesta seria la nau central. Joan, tu que t'ho coneixes bé, tu sé que tens una emoció cada cop que penetres en aquesta macro... nau.
0: Que està molt canviada, perquè estem a la nau on habitualment hi havia els autos de choque, hi havia el sonar car, que crec que hi segueix sent, però encara de moment no ho veiem, perquè aquesta entrada, que abans no era aquí l'entrada per on s'entrava, veiem una estructura enorme plena de columnes, de llums, de leds que van il·luminant tot aquest espai.
1: En vermell, I al fons jo vull saber què hi ha allà dintre, que es van il·luminant llums blaves, vermelles...
0: Com un muntatge
1: vermelles.
0: Que ens dona la benvinguda.
1: Sí. I ara ja veig una de les persones que més nerviosa ha d'estar, porta dies i dies responent preguntes sobre el sonar, és el seu cap de comunicació i és la persona que hem triat com a guia perquè ens orienti per tots aquests nous espais. Miquel Trullols, com estàs?
2: Hola, bona tarda. Doncs bé, amb aquests nervis previs abans d'obrir portes, els nervis habituals, i diria que amb moltes ganes de que la gent pugui veure tots aquests canvis i aquestes novetats de sonar d'enguany.
0: Tota la feina ara ja està ja feta o encara queden cosetes?
2: Diguéssim, la gran feina, no? Això ja està fet, queda com tot i com podeu entendre és el més habitual. Els detalls, últims detalls, acabar de polir cosetes, també som bastant cuidadosos, no? Nosaltres, sí, molt curosos dels detalls i en aquest sentit, doncs bé, acaben d'apurar els últims detalls, com dieu, però amb ganes d'obrir, ja ho tenim tot a punt.
1: Aquest any és especial, ara ho estàvem explicant, no és un nou sonar, perquè fins i tot no sé si el repte és mantenir una mica, mantenir-se fidel al sonar de sempre, el de fa tants anys, però això és creativitat, també innovació, per tant, no sé, aquest equilibri entre canvis i mantenir-se fidel.
2: Jo crec que ho has explicat bé, molt bé, jo de fet porto 16 anys aquí i de fet nosaltres no parlem mai d'un nou sonar, sinó d'una nova etapa, és a dir, amb 33 anys... crec que també sonar sempre ha sigut, no?, ha format part d'alguna característica de l'ADN, ha sigut sempre mirar endavant, innovar, transgredir. Per nosaltres era una oportunitat també, no?, aquest canvi de format, de recinte, no?, per replantejar el format, i teníem molt clar que havíem de fer alguna cosa diferent. La veritat és que, també ho has dit, tenim claríssim i és innegociable per nosaltres que l'essència de sonar, l'ADN, no?, els valors amb els quals es va fundar l'any 94, són els mateixos, estan intactes, i per nosaltres això és la màxima, és a dir, l'essència de sonar es mantindrà, per molt que hi unifiquem dia i nit, seguirà ben aquesta, diguéssim, aquesta dinàmica de dia pels amants de sonar de dia de sempre, però bueno, d'una manera diferent. Al final unifiquem aquestes dues marques, no?, aquests dos recintes o aquests dos festivals que teníem per separat, però el que podem garantir a tothom és que el sonar es viurà de la mateixa manera que sempre.
0: Ah, l'espai és també una de les grans novetats, que ara farem tot aquest recorregut, i també és una edició que ve després de l'any passat amb aquesta crida al boicot, alguns artistes que van cancel·lar per la vinculació amb el Fons KKR. Això i també aquest canvi, no sé si us ha fet patir perquè hi hagi gent de tot tota la vida del Sonar que ve aquí, que aquest any s'ho rep

0: Pensi.
1: Evidentment, l'any passat no va ser un any fàcil, això és innegable. Hem sigut molt clars sempre amb el nostre posicionament, el mantenim, l'essència de Sonar és la mateixa, l'equip que fa el Sonar és el mateix de sempre. És a dir, entenem que hi hagi aquest punt, no?, que algú en algun moment hagi pogut sentir-se defraudat o per part de Sonar, perquè al cap i a la fi Sonar sempre ha sigut un esdeveniment que crea molta comunitat. I amb aquest any, des de l'edició de l'any passat, hem pogut, no?, treballar i demostrar a tots aquests artistes i al públic, inclús et diria, que nosaltres tenim la mateixa manera de fer les coses que sempre, som independents en el nostre dia a dia, som independents a l'hora de programar, a l'hora de comunicar, a l'hora de decidir què fem en aquestes quatre parets, i crec que també es torna a demostrar a l'hora de, no?, en aquesta programació tan variada, tan multicultural, on sempre hem tingut en compte tots els col·lectius i ho seguirem fent. La gent que fem, no?, Sonar des de sempre, no ens hem mogut, i jo ho dic inclús, una referència, al final en el nostre dia a dia no hi ha ningú a les nostres oficines dient-nos el que tenim que fer ni imposant-nos res. Som el mateix equip de sempre, una família, som un equip molt petit que la veritat i molt convingut entre nosaltres, i això jo crec que també s'acaba veient, no només en la programació, sinó una vegada et trobes aquí en aquestes quatre parets, seguim amb el Sonar MSD, seguim col·laborant amb universitats, amb institucions de tot tipus, no podem fer res, està molt lluny, de veritat, ens queda molt lluny, i el dia a dia, el nostre dia a dia no està afectat per cap ingerència de ningú.
2: Era important preguntar-t'ho, però hauríem d'avançar, no?
0: Però volem començar a conèixer aquest recorregut d'aquest nou Sonar, perquè diem que la principal novetat és aquest espai, ara el Sonar de dia i de nit, que la gent coneixia, a Montjuïc, Fira, ja desapareix, i tot s'aglutina en aquest espai que ja només entrar és des d'un altre punt.
1: És una de les grans novetats, de fet, el canvi de format i l'haver d'integrar l'oferta diurna, no?, que teníem abans de Sonar de dia a Montjuïc, que com bé comentaves és un tema, al cap i a la fi, un tema urbanístic, un tema, no?, ja el 2029 celebrarà el centenari de l'Expo de Barcelona i ens n'hem vist obligats. Llavors, per nosaltres era una oportunitat de fer canvis, i evidentment l'haver de replantejar l'espai, incorporar més escenaris, ara en parlarem si voleu, hem hagut de replantejar també una mica el que són els accessos, no?, i la configuració dels espais. I una de les grans novetats és que Sonar MSD justament se separa d'alguna manera, no?, de l'esdeveniment mare, no?, no sé com dir-ho, i es manté el centre de Barcelona. També era molt important per nosaltres seguir tenint el cor de la ciutat, el que ens fa segurament diferents a qualsevol esdeveniment, que és aquest Sonar MSD. I això sí, volíem tenir quelcom aquí que d'alguna manera seguís donant aquest ADN, no?, i aquesta branca del Sonar MSD, i és amb una instal·lació espectacular, que espero que puguem parlar, després pugueu parlar amb els
2: Mira,
1: seus responsables.
2: Mira, anem tirant cap allà, jo crec que ens està esperant. Tu ara deies el cor de la ciutat, això sembla una mica, pels sons que fa, pel tipus de llums, el cor del Sonar.
1: Sí, és un espai, com et dic, de punt de trobada, i que per nosaltres només entrar a trobar-te això
0: és increïble, realment.
1: És algo que teníem clar, que volíem d'alguna manera redissenyar i revestir aquests espais, que d'alguna manera és difícil. També hem de dir que la Fira és un espai bastant difícil de treballar, i el volíem vestir no de qualsevol manera, sinó amb alguna cosa que representa aquests valors i aquest ADN de Sonar, no?, que és aquesta macroinstal·lació.
2: Defineix.
0: Perquè els oients en facin una idea, estem parlant d'un seguit de columnes que baixen del sostre, totes il·luminades amb diferents instal·lacions de llum, que tenen diferents alçades i et genera una sensació com molt espectacular de necessitar mirar el sostre, no?, tota l'estona.
2: És que estem mirant amunt, això ja té gràcia. Són columnes enganxades al revés. Aquí hi ha en Danilo Grande i la Marina, són codirectors de LED Pulse. Què tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes.
4: Buenas tardes.
2: ¿Cómo explicamos este espacio? Estábamos diciendo que son columnas que van del cielo abajo.
0: Y que dan la bienvenida a toda la gente que entra aquí en el festival, ¿no? ¿Cómo es la propuesta y cómo habéis ideado todo esto aquí?
3: Bueno, correcto, muchas gracias. Primero estamos muy contentos aquí de estar en el Sonar, que es un festival al que respetamos muchísimo desde hace mucho tiempo y que tiene un carácter especial para curar los artistas que participan, y por eso, pues, primero que todo, estamos muy felices. Y sí, tú lo has dicho bien, es una bienvenida, y está inspirada en varias, representa la instalación un poco la ciudad de Barcelona. Barcelona este año es la capital arquitectónica del mundo, y se cumplen los 100 años de Gaudí, sí, de la muerte de Gaudí. Entonces estos factores fueron muy inspiracionales porque en gran parte es un espacio arquitectónico, pero es un espacio arquitectónico dinámico que está percibiendo la actividad que se presenta en el lugar de la gente.
2: Es como un cuadrado de 30x30, ¿correcto?
3: Exactamente, es un cuadrado de 30x30 por 10 metros de altura y pues es un espacio gigantesco. Es la instalación más grande que hemos hecho hasta el momento y en mucho sentido la más espectacular.
0: ¿Y el ritmo de las luces, de la imagen, de lo que se proyecta en cada una de estas columnas, cómo es? ¿Qué tenemos que entender o qué tiene que ver la gente que pase por aquí debajo?
3: Bueno, pues ahora mismo estamos haciendo las pruebas de mapeo, o sea, lo que estáis viendo es más bien como una secuencia técnica, pero cuando empiece el festival tenemos una serie de narrativa, digamos, de estados de la instalación que lo que van a hacer es transmitir estados emocionales. Entonces, al principio, pues hay un estado que le llamamos el pre-life o algo así como el prenatal,
2: vale.
3: que es muy rojo, muy intenso, muy visceral, muy profundo, con unas frecuencias bajas, un poco caótico, convulso.
2: Un poco la ilusión de entrar.
3: Un poco el nacimiento, sí, como algo muy, muy ritual, ¿no? Uh-huh. Y según va entrando la gente, el sistema pues va detectando la gente que va entrando y se va convirtiendo en un sistema vivo.
2: ¿Esto a través de cómo? ¿Sensores? ¿Cómo captas la esencia del estado anímico del lugar? Que me parece muy apasionante.
3: Nosotros le llamamos nodos de percepción, que pueden ser pues cámaras infrarrojas o sensores de cualquier tipo, les llamamos nodos de percepción. Entonces, pues una cámara puede ser un nodo de percepción, pero lo que es realmente diferente o evolutivo es que esas cámaras están, las imágenes o lo que están captando, los nodos, están siendo analizados por una inteligencia artificial que entiende, digamos, de alguna forma racional lo que está sucediendo.
2: Es decir, inteligencia artificial está leyendo lo que pasa a su alrededor y lo está transformando en luces,
3: sí, es
2: colores...
3: Cierto.
2: Qué emoción de reto, ¿no, Danilo?
3: Hombre,
2: para ti.
3: Sí, sobre todo pues el espacio, porque nosotros habíamos hecho algunas cosas en laboratorio, porque esto es muy nuevo, la tecnología existe hace muy poco para poder hacer cosas así, y pues en el Sonar es un espacio ideal, porque hay, primero, mucha gente, sí, en un espacio tan grande, sí, y segundo, los estados anímicos de las personas son muy especiales. Entonces,
2: Ahora que suena la música, que ya no sé si ho estaran percebent als oients, hi ha nervios, ¿no? Porque eso está a punto de empezar.
3: Claro, ya está a punto de empezar, sí, señora.
2: Danilo, Marina, pues mucha suerte.
3: Muchas
2: Good luck,
3: gracias.
2: Marina.
0: Gracias.
3: Gracias, encantado.
2: Que vaya muy bien y que funcione. Nos fijaremos bien esta noche.
0: Muchas gracias. Ara aquí tens les grades per veure aquesta instal·lació a l'inici, per si vols seure una mica i descansar, que també és molt important els llocs de descans. Tot de taules i cadires aquí per sopar, per menjar, amb una gran barra al mig.
2: Que a mi sempre em sembla increïble que es pugui menjar amb la música sonant tan forta.
0: Oh, clar, es pot, quan estàs tan cansat, Anna, i necessites descansar els peus, i tens tanta gana també, perquè els festivals sempre t'agafa molta gana.
2: Doncs ja només amb el recorregut que estem fent ara, penso en la gent a la nit movent-se d'escenari en escenari, que aquesta és la gràcia del
0: Sonar. I fer-se els horaris. Tens els horaris tu ja fets, Anna, o no?
2: No, jo vaig amb tu i
0: doncs
2: tu ets la meva guia. Ara és en Miquel Trullols, els moments abans de començar, però a la nit...
0: Ah, mira, Miquel, veig que hi ha aquí, clar, també és un clàssic del Sonar que a la gent li encanta, que són els autos de xoque. Això es manté sempre, això no falla.
1: Això no falla i de fet... Jo crec que el dia que no els tinguem, que això no passarà, serà com, no, de dir, falta alguna, no? Trobem a faltar alguna cosa. I enguany ja veureu que està més, diria més acollidor, no, tot. També podeu veure que hi ha una feina també de vestir tots els espais amb cortinatge, vull dir, hem volgut cuidar molt
0: sí, l'estètica
1: detalls.
0: Està, i la il·luminació fins i tot d'aquests espais de transició és increïble.
2: S'està provant la boira. Aquesta boira va sortint durant
0: clar,
2: la nit.
0: Per generar també, tot és ambient. Mira, ja has pujat tu mai als autos de xoque, no?
2: No.
0: No m'ho puc creure, això ho has de fer, eh? ara hem arribat a un dels escenaris que també és molt mític del sonar de nit, que és el sonar car, que si els oients no s'ubiquen és un que sempre té unes cortines vermelles rodones i sempre, per exemple, l'any passat hi va fer la seva actuació la Nati Peluso quan va fer de DJ. I aquest any és una de les principals novetats. Mira, ara estem fent aquesta ziga-zaga perquè és un dels escenaris que més gent hi vol entrar i s'ha d'anar controlant l'aforament. Aquest any no és circular, aquest any és quadrat.
2: Miquel, per què és tan important? Per què és dels més preferits?
0: I tan novedors,
2: preferits?
0: També.
2: Sí.
1: Bé, Sonar Car sempre ha sigut un escenari on hem acollit projectes especials, diríem, no? Vam començar amb un gran amic de la casa, Laurent Garnier, que va començar a fer sessions aquí de 6 hores, és a dir, sessions d'un únic artista tota la nit, no? Per aquest viatge, no? A nivell artístic. I enguany els hem cedit, diguéssim, l'espai als nois de Store, el projecte liderat per l'holandès SpeeDJ. Mm. Bàsicament consisteix, a més ho podem veure, en una taula on hi haurà sempre 10 mans, és a dir, 5 artistes, improvisant, és tot analògic, 6 hores seguides de música. Com podeu veure, tenen un tòtem de digital, una pantalla a sobre seu, on es projectaran uns visuals també fets en directe. I com a novetat, és un escenari amb un so 360, on tot el públic es situa al voltant, no? Sí. Rodejant els artistes, i amb gèneres totalment diferents, i no sabem el que passarà. És a dir...
0: Gèneres entre ells diferents, també, entre sí. Cadascun dels artistes.
1: Exacte,
2: improvisant,
1: sí.
2: Eh?
1: Improvisant.
2: Però ara que hi ha una munió de gent, toquetejant cables...
0: Provant, en definitiva. No?
2: Estan provant, sí, però jo veig molt ball de cables. Estan acabant de lligar-ho tot. No?
1: Aquí el millor d'això és que cadascú d'ells parlen entre ells una estona abans, o preparen uns dies abans. Cadascú té una funció concreta. El que passi aquí, encara que siguin els mateixos artistes que actuïn a un altre festival, tot i que això només passa a dos festivals al món, a Sonar i en un altre, serà completament diferent. Per tant, aquesta és la gràcia, no? El que vegis avui serà diferent de demà i serà diferent de dissabte.
0: I el més increïble és que els oients han d'imaginar que els DJs, tota la taula, es miren, diguéssim, entre ells cara a cara, perquè estan literalment al mig de l'escenari. I tot és... el públic ho envoltarà, també, que hi ha unes grades a dalt per veure-ho bé des de les cantonades. Per tant, és tot circular, que és un quadrat en què els DJs estan al mig.
2: Hi ha públic que sigui les 6 hores seguides?
1: De fet, realment aquest escenari havia de ser un pèl més petit. I després de l'acollida i de la resposta i de la gran, bueno, sorpresa de la gent que portéssim aquest projecte, perquè són artistes veterans, artistes que porten potser més de 30 anys actuant, i hem hagut de redimensionar-lo i fer una mica més gran perquè sabem que serà un dels punts on, bueno, un dels escenaris i de les propostes que la gent no es vol perdre. I crec que, a més, diré que és de les coses que estan més vinculades a aquest fan de Sonar de tota la vida.
0: Uh-huh. Doncs aquí hem de venir després, Anna?
2: Sí, aquí farem la cua.
0: Clar, encara no hem sortit a l'aire lliure, Anna, si t'hi fixes. Hem entrat i hem vist tots els espais d'aquesta nau central que ens dona la benvinguda. Aquí també hi ha el Sonar Car. I ara sí que sortirem a un dels escenaris de dia que hi ha.
2: Miquel, aquest, ara aquí, posa Sonar Park. Jo diria que alguna vegada l'hem vist tu i jo, Joan, des de dalt.
0: Exactament,
2: no?
0: Sí, sí.
1: Sí, aquest escenari, el Sonar Park, com dieu, ocupa l'espai que abans ocupava el Sonar Lab. L'hem mogut de lloc. Aquest és un escenari que portem de Sonar de dia cap aquí i, a més, és un dels escenaris on sabem perfectament, a més, està programat d'aquesta manera, on hi haurà les audiències més joves del festival. Sons molt ràpids, música global d'arreu del món, i la programació està molt, molt enfocada a aquest públic més jove, no? I, de fet, hem notat, no?, que hi ha una resposta a nivell de venda de tiquets de molta gent jove, molta més que altres vegades, i és un dels tres escenaris que portem de Sonar de dia cap aquí, no? És un escenari per això que tant es tracta de dia com de nit. Comença a les 5 de la tarda i acaba a les 6 de la matinada. I la veritat, molt contents, perquè ho podeu veure, té un aspecte molt futurista. Si el poguéssiu veure també de nit, hi ha una transició, és a dir, aquí hi ha un canvi molt del que veieu ara de dia a el que serà de nit.
0: És que m'encanta, també és molt industrial, almenys vist des de dia, perquè perquè imagina els gens, hi ha l'estructura amb els altaveus i també intueixes tota la il·luminació que hi ha, tots els leds, però és només l'estructura, diguéssim, no hi ha cap lona que cobreixi l'escenari ni res.
2: Sembla una vestida, de fet.
0: Exacte, sí.
1: Al final, i mira, ja em va molt bé per afegir-ho, no? Hem treballat amb un estudi dels Països Baixos, són uns arquitectes visuals, que ens han ajudat a redissenyar aquests espais. És algo molt sobri, també, és una cosa molt...
0: Sonar.
1: Sí, estil sonar, 100%.
2: Són artistes els que hi ha, són els que
0: estan
2: assajant.
0: Hi ha les coreografies, eh?
2: Uau, això comença.
1: Sí, de fet, sou uns privilegiats, eh? Perquè teniu la sort de poder veure una mica, no? Sonar abans d'obrir portes, algunes proves de so, algunes proves d'alguns artistes. De fet, són uns artistes d'aquí, nacionals, que porten uns ballarins. Això serà un show espectacular. Un escenari pensat molt per les audiències joves.
2: Vinga, doncs, anem cap a l'últim, no?, dels escenaris, que és l'escenari, no?
0: És el més icònic del sonar de dia, en el que tu hi has ballat molt, Anna, també, eh que sí?
2: Jo hi he ballat, també. Sí. Tornem a sortir a l'exterior, on som, Joan, que tu coneixes.
0: I mira què es veu, la gespa verda aquí, artificial... Aquí, icònica, o sigui...
2: La que dèiem que, clar, que estàvem acostumats a Maria Cristina, la tenim aquí.
0: Perquè ara som al Sonar Village, no?, a l'escenari que tothom coneix, que estava ubicat allà a la plaça de l'Univers de Montjuïc, doncs ara s'ha traslladat aquí, a l'Hospitalet.
1: Exacte, aquest és un dels escenaris que, evidentment, aquest sí que era innegociable per nosaltres i que havíem de portar en aquest nou format. Aquí fins ara ja havia hagut el Sonar Pub, que, bueno, és l'escenari possiblement més híbrid, no?, on hi havia shows de tot tipus a la nit, i enguany el transformem en el Sonar Village. Evidentment, la gespa era impossible que no hi fos. Vull dir,
0: és la mateixa que la guardeu o no?
1: No.
2: Però què dius, Joan? Si allò acaba... No, tu no has vist com acaba allò?
0: Jo penso que a vegades es van reciclar
2: certes
0: coses.
2: Et dic que m'hi vaig fixar l'any passat i allò no...
0: Era impossible recuperar-ho.
2: És impossible de transportar després.
1: Ara la trepitjareu i notareu que és nova. I realment us diria que és un repte, perquè no us penseu que és tan fàcil... plantejar-ho, que quedi tot així, no?, com una catifa.
0: És meravellós perquè tu aquí amb aquesta gespa pots asseure tranquil·lament i fer una cervesa i estàs comodíssim. I a més aquest any és això, és l'escenari que més hores obert està, no?, perquè els últims digis a les 7 del matí també acabaran aquí.
1: Exacte. Aquest escenari és l'escenari que a l'hora d'obrir, a les 5, és el que donarà la benvinguda, no?, als assistents. A partir de les 6 ja comencen a funcionar els altres escenaris, però serà un dels 3 escenaris que allargarà fins a les 7 del matí.
0: Ja sona. Ja ara hem entrat aquí a l'espai de recepció d'artistes, on arriben els artistes i poden prendre alguna cosa, els donen les seves coses que necessiten, i ara ens trobarem aquí a la Loli Zazú, que és qui obre aquest festival d'aquí a res. Deu estar nerviosíssima.
2: Loli Zazú, com estàs?
4: Hola, què tal, com estàs aquí? Emocionadíssima.
0: Y nerviosa, ¿no? Supongo.
4: Bueno, nerviosa siempre, pero esta es la mejor forma de estar nerviosa, que es justo antes de salir a actuar, un poco la adrenalina, y muy feliz de estar con mi crew aquí. Es parte de trabajo y parte de diversión.
2: Clar, Loli, tu tens un repte molt, molt gran, que és obrir el sonar. I ens deien que no és allò de, bé, és la primera, no passa res. No, la primera marca el ritme de tot el sonar.
4: Sí, és una gran responsabilitat, però estem super, super preparats, con visuals, con dancers, bueno, sorpreses. És que muy feliz por esta gran responsabilitat que me han dado.
0: Què et queda per fer ara abans de començar? Què fareu? No sé si queden alguns últims assajos o tota aquesta feina ja està feta.
4: Está practicado. Disculpenme, voy como muy acelerada para contestar en catalán.
2: La Loli és argentina, però porta molts anys vivint a Barcelona. Parla com vulguis, que avui tens un gran repte. Digues.
4: Hoy voy a hablar con la música, así que estamos preparados, hemos ensayado. Pero siempre hay como cosas de la improvisación de último momento y también con la energía que aporte un poco la gente que está abajo. Siempre hay que mantener los ojos, la mirada en el público.
2: Loli, jo vaig llegir que l'electrònica una mica i la música et ve de cuna, de sempre, des de petita. Per què?
4: Bueno, la música siempre vive en mí, vengo de familia de músicos. Padre, madre, directora de orquesta, primos, hermanos, están todos en una parte del mundo actuando en este momento, literal. Mi hermano Japón, por ejemplo, y bueno, yo aquí con muchas ganas de darlo todo.
2: Però quan vas saber que eras bona sent una DJ?
4: Bueno, cuando uno se lo empieza a creer. Sí, no, llevo 10 años tomándomelo muy en serio.
2: Tens preparadíssima la sessió que vas a fer ara ja? Te'n vas directe a maquillar-te o a...
4: Ya vengo preparada de casa, me pondré unas botas altísimas y a darlo todo.
2: doncs el camerino, et deixem treballar. Moltes gràcies, Lori Sasu. Que triomfis molt aquesta nit.
4: Gràcies.
2: I Miquel Trullols, el nostre guia avui pel Sonar, poca estona abans de que s'obri, moltíssimes gràcies per aquesta passejada, per fer-nos entendre aquest Sonar d'aquest any amb menys canvis, diríem, del que podríem imaginar, però amb més tecnologia, amb més energia, sempre cada any més energia.
1: Sonar sempre amb molta energia, sempre mirant endavant, i moltes gràcies a vosaltres per venir.
2: Aquesta nit, si et busquem, on seràs?
1: Doncs vés a saber, amunt i avall, però si necessiteu qualsevol cosa, disponible sempre, vés a saber on seré.
2: No ho farem, disfruta molt, gràcies.
1: Vinga, gràcies a vosaltres.

0: A la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: I ja des d'aquí l'estudi, Joan, què està passant i què recollim del dia?
2: Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, que ha parlat per primera vegada obertament sobre la causa que afecta a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Recordem que va declarar ahir per la imputació, a més que avui s'han imputat les seves filles i la secretària de l'expresident. Pedro Sánchez ha explicat a la seva arribada a la cimera a Brussel·les que ha parlat amb ell, amb Zapatero, aquests dies, que diu que li ha traslladat un missatge d'ànim i, per tant, res canvia, que tot el suport del president del govern espanyol a l'expresident. Zapatero ha sostingut que les acusacions no són certes i que és innocent. Això li ha dit el propi Pedro Sánchez.
3: He hablado con el presidente Zapatero durante todos estos días. Le he trasladado mi ánimo personal por supuesto, mi confianza en su inocencia. Evidentemente, ahora mismo está en una situación procesal en la que, efectivamente, tiene que ser respetuoso con el juez y, por tanto, entiendo que dará las explicaciones a su debido momento. Pero, en todo caso, he hablado con él, está tranquilo y desde luego, tiene todo el apoyo y el respaldo por parte del Partido Socialista Obrero Español.
2: No és habitual que això ho faci a l'inici d'una cimera europea, allà arribant als passadissos, perquè normalment aquí els líders atenen els mitjans a la seva arribada i fan com a màxim dues o tres preguntes, però aquesta vegada Pedro Sánchez s'hi ha quedat allà 25 minuts responent a totes les preguntes que li estava fent la premsa i la majoria eren sobre Zapatero.
3: No sé qué tipo de conversaciones tiene usted. O sea, yo no soy un fiscal, yo no soy un juez. Yo evidentemente pregunto, hablo con el presidente Zapatero y me ha manifestado toda su confianza, su inocencia.
2: Sánchez, que ha deixat un altre missatge quan li han preguntat per les joies, peces de gran valor que persones properes a l'expresident atribueixen a diversos regals rebuts quan era president. Ha dit això Pedro Sánchez.
3: Hemos recibido, por supuesto, todos los presidentes de gobierno regalos. Algunos, créame, Raúl, que es que ni sé cuáles son, porque evidentemente son cosas que no se dan cuando uno está bilateralmente con el líder de ese país. Son regalos que evidentemente se hacen por esa representación institucional.
2: I ara escoltarem el que també ha fet aquesta reflexió. Diu que l'Espanya del 2007 no és l'Espanya del 2026.
3: Yo creo que también hay que ser conscientes de que la España de 2007 no es la España de 2026, ni la legislación de hoy es la legislación de 2007. Y bueno, vamos a esperar a ver las aclaraciones que haga el presidente Zapatero al respecto, ¿no?
2: Doncs és el que ha dit Pedro Sánchez avui a Brussel·les. Més coses, la circulació d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona ja s'ha restablert. Un cop ha quedat estabilitzat aquest migdia l'incendi de l'Albi a les Garrigues, ho han informat Renfe i Adif. Però no és l'únic incendi que s'ha declarat avui. I ara mateix 9 incendis actius a tot Catalunya, 5 dels quals han començat avui mateix. 5 de controlats a Sanaüja, Cervià, a les Garrigues, una Pons, una Arbeca i una Agramunt. 3 estabilitzats a Talavera, aquest d'Albi i Cervera. I n'hi ha un d'actiu a Alfarràs, un de Cervera que ha obligat a tallar les línies RL3 i RL4 durant 3 quarts d'hora. Els bombers que han rebut l'avís cap a 6:15 de la tarda i poc després s'ha pogut reprendre la circulació. I l'Ajuntament de Barcelona ha denunciat un bomber municipal per agressió sexual al parc de la Zona Franca. Segons el consistori, aquest bomber va arribar a primera hora del matí després d'haver consumit alcohol i drogues amb una dona al cotxe, que hores després es va despertar desorientada i va demanar ajuda. La presumpta agressió va passar fa 2 caps de setmana quan aquest bomber, que porta 2 anys al cos, estava entrant a treballar, com diem, una ambulància. Es va emportar la dona al clínic on va iniciar el protocol d'agressió sexual. Ho ha explicat el mateix tinent d'alcalde, Albert Batlle.
4: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat. Se suspès cautelarment de funcions i sou a la persona implicada.
2: L'Ajuntament, com diem, ja ho ha denunciat a la Fiscalia i la Guàrdia Urbana també ha obert una investigació que de moment està sota secret. I al barri de la Mina ja han quedat desallotjades les primeres 3 famílies dels blocs de la Rambla. En les properes setmanes en quedaran desallotjades prop d'una 60 més. Veïns vulnerables que van ocupar fa més de 7 anys aquests edificis de protecció oficial al veure que feia encara més temps que estaven buits. Ferran Dalmau.
5: Era un bloc que es va construir per reubicar totes les famílies que vivien al bloc Venus, que està en molt males condicions, però en prop d'una dècada no els van adjudicar. Els tenien buits en plena crisi d'habitatge. Fa prop de 7 anys, altres famílies els van ocupar i ara el Consorci de la Mina els desallotja perquè diu que, ara sí, vol enderrocar el bloc Venus. Els primers desallotjats, però, alerten que aquests veïns de Venus ja els han dit que no tenen cap intenció de mudar-se als seus pisos.
6: Los vecinos de la Venus han dicho que no quieren estos pisos, que no quieren quitar a familias de su casa para meterse ellos, que quieren pisos que estén vacíos.
5: És la Samira, mare de 2 nens i una de les desallotjades. Dilluns hi haurà més desnonaments.
2: I atenció a això quan es diu que la justícia va lenta, perquè el govern espanyol haurà d'indemnitzar amb 2,5 milions d'euros un home que va estar 15 anys a la presó, condemnat per 3 violacions i un robatori, dels que finalment va ser absolt. Aquest home va complir condemna als anys 90 i ha estat 30 anys després, quan ja feia molt temps que fins i tot havia complert tota la condemna, que el Suprem conclou que se'l va condemnar erròniament. Martí Oliver.
7: Ahmed Tomouhi va ser condemnat per l'Audiència de Barcelona el 1992 per 3 agressions sexuals, basant-se únicament en testimonis que el van confondre amb el veritable autor, que va ser detingut 3 anys després. Va sortir de presó el 2006, després de complir 3 quartes parts de la condemna, i sempre va defensar la seva innocència. El 2023, el Tribunal Suprem va anul·lar la condemna gràcies a proves biològiques, i després que se li denegués inicialment la indemnització, ara el Suprem també li ha reconegut una compensació en considerar que hi va haver-hi errors judicials.
1: Esports amb en Martí Junqué i l'Andrea de la Torre, com esteu?
8: Hola, Anna.
1: Que tenim en Cucurella xerrant.
8: Sí, és la seva primera compareixença com a jugador del Real Madrid i allà hi tenim en Santi Ovalle. Ovalle, què ha dit el lateral de l'Ella?
9: Què tal? Bona tarda. Des del Willow School College de Chattanooga, on acaba de parlar Marc Cucurella. És la primera roda de premsa que fa com a jugador del Real Madrid. Cucurella, que ha explicat així les seves sensacions després de fitxar pel Club Blanc.
10: Me llamaron a la mañana y me dijeron que, bueno, que los clubs ya tenían más o menos todo hablado, que si quería ir para allí, y la verdad que no tuve ninguna duda. Creo que era un paso importante, un gran paso en mi carrera, y nada, en un día, día y medio ya lo teníamos hecho, así que por mí mucho mejor, no ninguna distracción, solo centrarme en el Mundial, que creo que la oportunidad lo merece. I nada, a disfrutar d'esta gran experiència.
9: Un Marc Cucurella que vol centrar-se ja en la selecció espanyola després de concretar el seu fitxatge per 55 milions fixes, més 5 en variables, després de rebre una trucada a Mourinho i que li comuniqués que la seva aposta per ell era total i absoluta.
8: Tot això el dia que el Madrid ha fet oficial el tercer fitxatge de la temporada, el central francès del Liverpool, Ibrahima Konaté. Pel que fa al Mundial, avui ha començat la segona jornada de la fase de grups. Ara mateix està jugant un Republicà Txeca 1, Sud-àfrica 0, i a les 9 tenim el Suïssa-Bòsnia, i una última hora que implica Messi, bé, sí? Més aviat a la seva família, després que acabin d'anunciar que Jorge Messi, el seu pare, està passant per una situació de salut poc favorable.
1: Ostres, per tant, amb el partidàs que va fer Messi.
8: Sí, se'l va veure plorant en alguns instants del partit, per tant, deu ser que deriva d'aquesta situació.
1: I el hat-trick dedicadíssim, clar. Què més? Què més teniu?
11: Doncs anem al Barça femení. Ahir ja vam comentar l'anunci de la renovació de l'entrenador Pere Romeu, però no tot són bones notícies. Salma Parayuelo, segons ha avançat el periòdico, no hauria acceptat l'oferta de renovació del Barça i estaria buscant una sortida. Amb la seva baixa serien ja 4 les baixes del primer equip, juntament amb Alexia, Mapi i Ona Batlle. Per altra banda, les renovacions de Graham Hansen i Marta semblen estar tancades.
8: I tenim dos plats grossos avui pel que fa a les seccions del Barça. Comencem pel Barça de futbol sala, que podria sumar avui el seu segon punt de la sèrie de l'eliminatòria pel títol de Lliga contra el Pozo Múrcia. El primer partit es va guanyar per una victòria als penals, i el d'avui, però, Javi Rodríguez, l'entrenador, creu que serà diferent.
12: Va a ser un partido totalmente diferente en el que espero que podamos conseguir el segundo punto que bueno, pues que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia.
8: El partit el tenim d'aquí una horeta i mitja al Palau a les 9.
11: Abans, però, tenim una mica de bàsquet. El primer partit de la final de l'ACB entre el València Bàsquet i el Futbol Club Barcelona a les 8 de la tarda al Roig Arena. Xavi Saissó, aquest matí al que t'hi jugues, ha analitzat els dos equips.
13: Dos estils de joc diferents. El València és un equip molt ràpid, que tira molt de 3, que juga amb una intensitat tremenda. Barça, que diguem que té una velocitat menor, defensa més.
11: L'equip valencià és el favorit, però el Barça ha fet una gran actuació durant el play-off, eliminant l'UCAM Múrcia i el Tenerife abans d'arribar a la gran final.
1: Doncs Martí Junqué, Andrea de la Torre, us deixo amb aquest apassionant República Txeca, Sud-àfrica, que aneu seguint. Gràcies, adeu. Fins ara. Carbó, el temps, com van les calorades?
14: Van tirant.
1: Digues bona alguna tarda. Cosa bona, bona tarda.
14: Que queda menys perquè arribi el proper hivern, per
1: clar,
14: exemple.
1: Va, molt bé.
14: Si pensaré alguna cosa més immediata, no, no se
1: m'acudeix. Però que, de moment, seguim igual.
15: Ja estaria.
14: Bàsicament. No, anem a donar els detalls, perquè, bé, avui la temperatura ha baixat una mica, on més va pujar ahir. Si ahir al Pla de Lleida ens apropàvem als 39 graus, avui també ha estat el punt més calorós de Catalunya, però màximes de 35-36. Bé, tampoc és que hagi refrescat, i això és el que esperem també per demà, és a dir, petites variacions en la temperatura, uns llocs pujarà, sí, altres baixarà, però sempre lleugerament. Per exemple, avui han pujat al Pirineu, on hi ha hagut menys tempestes, i aquesta nit, com a novetat, arribaran núvols de matinada, deixaran algunes gotellades, algun trof, però que ningú s'imagini que ve un canvi de temps, perquè l'únic canvi de temps que vindrà és que anirà més la calor. Però insistim, demà, de moment, tot molt semblant avui, moltes hores de sol, al matí mínimes una mica més altes, les màximes com les d'avui, de ple estiu, marinada durant la tarda, alguna tronada al Pirineu de Lleida molt localitzada. I el cap de setmana es confirma que tant dissabte, però sobretot diumenge, les temperatures ja pujaran de manera molt significativa. De manera també que a molts punts de l'interior de Catalunya, però també alguns de la façana costanera, ja entrarem diumenge amb condicions d'onada de calor, i això es traduirà en temperatures que superaran ja molts punts de Catalunya els 35 graus, i a Ponent ens aproparem als 40, valors que es podrien superar a principis de la setmana vinent. De fet, estan en joc els rècords del mes de juny.
1: És el que t'anava a dir, el mes de juny ens quedarà retratat, no?, per sempre més.
14: Saps quin és el... Ja veurem amb les mitjanes, perquè això és més complicat, però en els valors màxims, quin diries tu que ha estat el més calorós des que hi ha registres a Catalunya?
1: O sigui, quina temperatura més alta el juny?
14: Extrema, eh? No la mitjana, sinó l'extrema.
1: 40.
14: El 2019.
1: 42.
14: No, t'estava preguntant quin any.
1: Ah, quin any.
14: És que, bé, és perquè
1: No fa massa. No fa massa, doncs espera, el 2003.
14: 19. Es van assolir els 43,5 graus a la ciutat de Girona, a Figueres, perdó. Es van superar els 40 graus a molts observatoris que mai des d'aquelles registres havien superat. Doncs això és el que s'està rifant entre diumenge i dimecres, que a molts punts de Catalunya es repeteixin les temperatures màximes assolides fins ara. Però és que després estarà el rècord que tu deies ara, no?, de les mitjanes. Clar. I en un mes podríem batre els dos. La casa està gran amb el tema rècords.
1: Ho anirem seguint. Carbó, gràcies.
14: Fins demà, que vagi bé.
1: Abraçada. Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:39 d'aquest dijous 18 de juny. Fem una pausa i en res aquí està la nostra parella de fet. Però abans, Laura Polo Delfo, bona tarda.
15: Hola, com esteu?
1: Tens una recomanació pels oients.
15: Exacte, una recomanació que implica un escenari flotant, artistes com Gypsy Kings, Sau, Joel López, DJ Sinfònic o Joss Stone, i també The Cardigans, que ja han tocat, entre molts altres, i els bestsellers gastronòmics dels restaurants de B&G. No, B&G Group, B&N Group, bàsicament. Va. Això és el festival Blau Marí, que serà fins al 28 de juny al Port de Barcelona. I si volen més informació, doncs que ho busquin a blaumarimusic.com.
1: Gràcies, Laura.
0: El balcó. El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
16: Quina ratxa! Quants maig portes?
0: 150.
16: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periódico.com.
17: Comencemos con una nueva meditación guiada. Dejando ir el estrés y dando pas...
18: ¿En serio? ¿En mitad de la grabación? Hola, ¿de Zalando?
19: ¿Zalando? Me puede interrumpir cuando quiera. ¡Qué ilusión! Son las zapatillas que encontrás rebajadísimas.
17: Y ya están aquí las rebajas de Zalando. Tus marcas favoritas hasta un 50%. Solo hasta el 24 de junio.
20: Este verano verás personas caminar por la playa con paso firme, pecho palomo y una mirada segura que lo dice todo. Han reservado sus vacaciones con Destinia y se nota. Porque cuando reservas con cancelación gratuita en miles de hoteles y además con unos precios como los nuestros, estás tan seguro que lo luces. Con Destinia, don't worry. Vi playa.
21: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
22: Funcionan siempre like a Bosch.

0: integrada.
1: Consigue hasta 1.000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch.
2: Per primer cop a la història del futbol, un trio únic celebra els millors partits del món.
3: Mèxic, Estats Units i Canadà.
2: El tío Paca, Cristóbal Chassén i Gonzalo Álvarez.
4: Cachondeo, riure, animació en general.
2: Viu les prèvies i els postpartits de la Roja amb nosaltres a la Sala Cotton de Casino Barcelona. Aquest diumenge, Espanya-Aràbia Saudita.
5: I és gratis, eh?
2: A partir de 5:45 de la tarda, t'hi esperen regals, sorpreses i les estrelles de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues. Més informació a casinobarcelona.com.
6: Amb la col·laboració de Material Building, Veiem Cat i Compramostupiso.com del Grupo Inmobiliario Heritage.
7: Cada vespre de 7 a 9 a la cadena SER i SER Catalunya, mira el balcó en directe a través del canal de YouTube de SER Catalunya. El balcó amb Anna Puigvoltes.

0: M'encanten les parelles, de fet, perquè 7 i 43 ja han començat, ja fa estona.
1: De fet, en podríem fer un altre de tot el que ha sortit aquí.
0: És que m'agrada molt. Anna Manso, Manel Fuentes, com esteu? Feia molt que no coincidíeu.
2: Sí.
3: Molt. Jo he de dir que vinc esgotada.
0: Què et passa,
3: vinc
0: Anna?
3: Vinc esgotada físicament, però molt contenta.
0: Per la calor.
3: No.
1: Ja ho entenc, m'ho ha explicat una mica i ho entenc.
3: I he rebut la solidaritat del Manel, sí, perquè porto... Avui acabo unes reformes brutals que he fet a casa, després en parlaré.
0: Va, sí.
4: Ja les has acabat encara... És que no s'acaben mai, eh?
0: Mai saps
1: ni què et costa.
3: No, perquè ha sigut tot una mica casolà, per això estic tan esgotada.
0: Va, ara mentre et relaxes...
1: L'esgota més, eh? Si et relaxa d'alguna cosa, Anna, dic que quan les encarregues encara és pitjor.
0: Ah, sí, bueno, guardeu-se. Jo volia començar amb el Manel, perquè m'ha fet gràcia que vulgui parlar del papa.
1: No, és que...
0: Ai, que encara estàs en xoc.
1: Estic en xoc. És a dir, crec que...
0: Que ha passat dies, Manel, però estàs en xoc.
1: Han passat dies, però que era un tema que
0: jo
1: l'havia d'abordar aquí. És a dir, tot aquest moviment al voltant del papa... que, clar, tu penses... Amb aquests models hi ha molta gent molt religiosa i, evidentment, tots els meus respectes, i jo també tinc aquesta part religiosa amb mi, eh? Però en aquests...
0: Sí, tens aquesta part religiosa?
3: Espiritual.
1: Espiritual.
0: Però ets com... No ets catòlic, ets cristià, seria? Ets creient amb... Amb lo teu.
3: No ho dic de broma, eh? Jo em considero pagana.
1: Ah,
3: clar. Paganisme.
1: Ah, havia entès veganisme.
3: No,
1: dic, bueno, que això també s'està convertint en una religió. No. Estic a prop del budisme, però diguéssim que quan ja ets cristià per sempre.
0: Vale, sí, t'enganxa el budisme.
1: Sí, això t'enganxa, però bueno, és igual. El tema és... quan veus que que en l'època actual pràcticament qualsevol figura que destaqui a qualsevol àmbit i es converteix en un ídol de masses, que això també passi amb el papa, que teòricament és un element com d'espiritualitat i religiositat, és una cosa que em sorprèn. A banda del que vam veure en el Bernabéu, d'aquell jugant a futbol, d'aquesta cosa preciosa...
0: Altament comentat, aquella retransmissió, sí, Paco Jó... Sí.
1: Però no, vull dir que vull fugir de les coses que segur que ja s'han comentat.
0: Sí.
1: Però pensant amb la persona, de dir, un cantant, quan és famós, diguéssim que tothom... li segueix la trajectòria, i va veure'l, i el va tocar, que molta gent fa això amb el papa, no? Però que aquest home, abans de ser papa, quan era cardenal, no devia anar-hi ningú a saludar-lo.
0: Quan treballava a Perú, bueno, quan estava allà.
1: Clar, i devia ser la millor, igual de bona persona, i igual d'enviat de Déu, i igual de papa, però només quan ets papa, diguéssim que et passa el que li passa a aquest home.
0: Si tu el vas observar com a home, consternat amb tanta...
1: I sobretot amb un nivell tan baix de contrapoder davant seu. És a dir, que aquest tio vagi al Congrés dels Diputats, aquest home, el Sant Pare, vull dir, que vagi al Congrés dels Diputats i, diguéssim, que en el púlpit on estem tots representats, digui que no està d'acord amb l'avortament, que no està d'acord amb l'eutanàsia, que de fet és el seu discurs, però que els nostres representants l'aplaudeixin
0: 7 minuts,
1: això és una cosa que no em puc treure del cap, de dir, bueno, llavors, aquests tios, què fan? Bueno, és com avui sentir el Sánchez dient, no, això del 2007, doncs no passava res, quan ara resulta que ens estan gravant
0: els regals
1: de les bodes, diguéssim que també s'han de declarar a Hisenda, clar, un tio li donen unes joies que no són 1.3, que és molt més. 1.3 és el que valen les joies de sèrie.
0: Mira, ahir sentia
1: una
0: Hora 25,
1: el producte fet.
0: A Hora 25 escoltava una diputada de Sumar que deia que ell havia tornat fins i tot una ampolla d'oli.
1: Clar. Però, perdona'm, això passava fins i tot a la ràdio, és a dir, a la ràdio pública, quan ens regalàvem alguna cosa, jo mai se'm va passar pel cap de dir uns obsequis de gas natural o de no sé què, tot això es va acabar. En èpoques anteriors potser sí, però tot això es va acabar, perquè no pot ser. Clar, si un president del govern, que és el que t'està dient, no, anem a fer aquí una llei perquè tot sigui pulcre i no hi hagi corrupció... Ah, i aquests tios són els que aplaudeixen el Sant Pare, perquè jo crec que no hi ha un contrapès social com hi havia hagut altres èpoques, de dir, veus autoritzades que poden dir-li, miri, estic molt d'acord amb vostè, respecto moltíssim la seva ideologia, és la ideologia de molta gent i d'aquest país durant molts anys, tot i que som un país laic, però nosaltres...
0: A confessional.
1: Però nosaltres aquí...
3: Sí, però aquestes setmanes no ho semblava.
0: Sí, perquè es va repetir molt, es deia.
3: És que, a veure, a mi, tens tota la raó del món, a mi el que m'ha deixat desbafecta és aquesta cobertura pública. Perquè jo, per exemple, vaig coincidir que vaig estar a Madrid i vaig estar, bueno, evidentment, a Barcelona, però el cap de setmana...
0: Tu vas empassar per partida doble.
3: Vaig fugir el diumenge al matí perquè abans que aquest home fes la missa a la Cibeles a les 10 del matí, perquè, que, evidentment, no es podia fer res a Madrid el diumenge al matí.
0: 1.200.000 persones.
1: Va llogar molta gent.
3: Sí, però jo a Barcelona, per exemple, l'ambient que jo vaig trobar a Madrid no hi era. Jo crec que a Barcelona la gent vam a veure...
0: Carrer Rosselló.
3: Però què anàvem a veure? Anàvem a veure el Papa o anàvem a veure la inauguració de la Sagrada Família i aquell espectacle? Crec que aquí l'ambient era bastant diferent. Les pantalles de l'Arc de Triomf estaven desertes. Però a mi m'ha sobtat, especialment a Catalunya, havent-hi doncs, aquest ambient, en el que sí, evidentment, que hi ha gent que el va veure, van anar al Estadi Olímpic, bla, bla, bla... Aquesta cobertura pública. Però què és aquest escàndol? Per no parlar, evidentment, del discurs del Congrés de Diputats, ja ho he dit en algun altre lloc, és que em va semblar un abús, el van convidar com a cap d'estat i va parlar com a cap de l'Església, o sigui...
0: És un cap d'estat, eh?
3: Sí, però va parlar com a cap de l'Església, no va parlar com a cap d'estat dient el concordat, els nostres acords, per cert, no n'hem firmat uns quants, no va parlar de política, va parlar de moral. I aquí hi ha unes lleis i si no t'agraden, doncs no vinguis.
1: Bueno, jo amb això no el critico amb ell perquè crec que ell està en el seu paper. El problema som nosaltres. És a dir, quan deixem aquest espai i no hi ha cap veu que faci de contrapès i que al mateix temps tractem a una persona que és el cap d'una església com si fos una estrella de rock, és una cosa que a mi m'ha sorprès molt.
3: Ara diré una frase. Juan Pablo II, te quiere todo el mundo. Això ha passat sempre, vull dir que...
1: Però és que no. Aquesta parella de fet la podríem haver fet de fa molt. I Benedito, qui sube palito. Sí.
3: Aquí no hi havia rodolí. Hem baixat un estat. Un esglau hem baixat,
1: però, adona't que aquesta persona vestida de vermell no la saludava ningú. I vestida de blanc la saluda tothom i es torna boja quan li toca una mà.
0: Teniu algú que us hagi sorprès, de totes maneres, alguna mica de sobte, dic, mira, me'n vaig al carrer Rosselló.
3: No.
4: O que ha penjat la bandera del Vaticà al balcó,
3: no.
4: Que n'hi havien.
1: Sí,
3: no.
1: Sí.
3: No m'ha sorprès ningú. A veure, jo tinc...
0: Us moveu en...
3: No, a veure, tinc algun amic que és...
0: En ambients sacrílegs.
3: Però no passa res, tots ens respectem. Vull dir que, precisament, jo... A veure, estem en un moment en què la gent... busquem aquesta espiritualitat o aquesta...
1: Sí,
3: no,
1: bueno,
3: aquesta dimensió.
1: Jo havia demanat la música de la Rosalía perquè crec que hi ha molts artistes que justament parlen últimament des d'aquesta religiositat o espiritualitat, perquè jo crec que estem molt buits de discursos civils de gent que avui per avui sigui referent. Però això és el greu. El Papa jo no el criticaré. Jo el Papa no tinc cap voluntat de criticar-lo.
3: Però jo voldria que l'espiritualitat i la religiositat fos un assumpte privat.
1: Correcte.
3: Val? I que en l'espai públic això no fos un tema. L'altra cosa, saps?
1: És
3: que
1: correcte.
3: No.
0: Però... Us heu llegit l'article de la Nahat Hajmi avui?
3: No, em vaig llegir l'editorial de l'Esther Vera, que parlava precisament d'això.
0: No, és, però és que ara no me'n recordo les paraules que utilitza, però diu...
3: Me'l llegiré.
0: Diu què va fer, no sé si diu aquelles cabrioles o aquelles performances, o si m'ha llegit tan aviat al matí que ara no recordo.
3: I jo cada vegada més...
0: El 6-7.
3: I evidentment... tots senyors, tots homes, o sigui, què estem fent? O sigui, és una religió, és una estructura, és una institució que ninguneja el 50% de la població perquè no li dona ni un bri de poder de primera fila.
0: Aquí vam escoltar els sectors que l'Església donava l'esquena. Hi havia dones, hi havia tot el...
3: Però estava sol, aquella
0: tot
3: dona.
0: Tot el col·lectiu LGTBI.
3: No?
0: Sí.
3: Reivindicant.
0: I hi havia les víctimes de la pederàstia. La Rosalía, te la creus amb aquesta espiritualitat?
1: Me la crec, però me la crec perquè agafa aquesta bandera que segurament connecta amb molta gent. Però jo crec que això el que ens fa són orfes d'altres veus que es troben a faltar. És a dir, fins i tot una veu avui aclamada com pugui ser la d'un cantant. I poso, per exemple, l'Azar, l'Springsteen, que tothom...
0: Què dius? I
1: que està molt canyero... Que està molt canyero amb el Trump, però fins i tot en la seva època hi havia gent d'esquerres que qüestionava l'Springsteen.
0: A l'època dels
1: 80, aquest imperialisme americà, depèn de com s'es pugui entendre, depèn de no sé què, avui hi ha determinades veus que no tenen oposició i que, sobretot, jo crec que des de la política... estem deixant perdre ser exemples d'alguna cosa. És a dir, aleshores, clar, quan veiem tios que teòricament ens els venien com a fars d'alguna cosa i avui van amb collars de safirs, clar, dius, home, doncs potser sí que ens hem d'abonar a fer la gara.
3: Doncs no ho sé, jo crec que ens n'hauríem d'abonar a l'ètica.
1: Totalment.
3: Punt. I ja és que està. Això és el que falta. A la racionalitat de l'ètica.
1: Però això és el que falta exemplificada amb personatges que formin part de la gent que nosaltres votem i que, per tant, formen part de la importància de la nostra societat com a col·lectiu.
0: Reivindicació molt interessant, Fuentes. Posem, has triat la Rosalía, bueno. Que soni a Rosalía.
2: Vinga.

0: per cert, l'espectacle de Rosalía va ser increïble.
1: Impressionant.
2: No, jo no.
0: Pues això t'ho vas perdre, Marcia.
2: No, no m'ho vaig perdre, perquè no vaig tenir entrades.
1: Mira, mira, mira, mira, aquest tros.

0: preferit. Està agradant tant a la Puigvoltes que sentirem tota la cançó sencera.
1: És un regal que t'està fet, que t'ha fet. No vas poder anar, mira, t'ha fet...
0: M'ha interessat molt això que dius, que el fet religiós hauria de ser una cosa privada.
2: Sí,
0: el fet polític sí. També hauria de ser?
2: O... No, perquè la política és pública.
1: El papa va fer política, també.
2: La política és pública. Influeix en les nostres vides, nosaltres votem els nostres representants, és un acte públic de l'àgora pública. Les creences espirituals...
0: Pot dir que això de posar banderes als balcons, per exemple?
2: Bé, però ho fas des de casa teva.
0: Bueno, ja, però al final és un espai comú.
2: Sí, jo, vaja, me l'estalviaria. A veure, tots potser hem anat, tenim les... Me les estalviaria. D'acord?
1: Que, per cert, per canviar el tema, però abans volia dir, la Patti Smith ha estat a Nova York i ha flipat amb la Rosalía.
0: Sí.
1: Ha dit una cosa molt, bueno, ja, que... ha dit una cosa molt bonica, ha dit, ha conquerit un cor que ja estava conquerit.
0: Conquerit, sí.
1: Sí.
2: És que és una poeta.
1: Tu t'imagines veure la Rosalía a Nova York?
0: De fet, la Patti Smith surt en el disc de la Rosalía.
1: Mm. Sí.
0: La part final d'una de les cançons és un recitat d'ella.
2: Sí, de fet.
0: Parlant del cel. No, dels cels.
2: Diferents generacions i alhora, doncs, una mateixa línia, no? D'innovació, de dones potents. Mm. Sí, a mi, Rosalía, aquest disc m'entusiasma. I alhora... m'incomoda una certa utilització d'aquesta religiositat o perquè pot dur equívoc i en aquest moment ho sento, l'Església Catòlica encara representa masses coses que m'incomoden
1: que ha vingut més canyera que tu, Fuentes. Tu has vingut plantejant el tema i l'Anna t'ha
0: vingut a plantejar el fet de l'Star System al voltant del papa, que són com dues coses que no acaben de lligar.
2: Hem de fer el rodolí de com és aquest.
0: Però no, està molt bé perquè llences el tema i la manso remata.
2: Lleu 14, agafo.
1: No, ja està. Planteja, Anna, abans que ens n'anem a la Publi, has dit que venies a parlar?
2: Vinc a parlar de fer una mudança dins de casa, dins d'una mateixa casa, sense moure't.
1: I
2: també
1: esgotada.
2: Vinc a fer una reivindicació de les persones sedentàries, d'aquelles que no ens hem mogut del mateix lloc. Sí, de casa, que es parla molt de... Hi ha com un cert glamour de les persones que han viscut a diferents llocs, diferents països... Jo visc a la mateixa casa on vaig néixer.
1: Doncs acabem amb la Rosalía.
0: M'agrada molt, eh? L'has decorat moltes
1: minuts,
0: vegades
1: eh?
0: O no?
1: Xxxt, deixa
0: Rosalía. Tinc moltes preguntes per tu.
1: Va, aglutina-les. Dos minuts.

0: A la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, cadena SER. Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat, número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa.
2: Aquest dissabte 20 de juny passa a visitar-nos pel Mercat Setmanal d'Igualada. T'hi esperem. Més informació a gent.cat/anoia. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Del 19 al 27 de juny viu la Festa Major Infantil i la Festa Major de Sant Joan de Vilatorrada. Cercaviles, espectacles, festes de l'escuma, inflables, tallers i correfoc infantil. Arriba la Flama del Canigó, el Cercatasques, la Revetlla Popular amb música i concerts i novetats com la prèvia amb gastronomia local. El dia 24, gegants, cultura, festa i un gran espectacle pirotècnic. Vine i descobreix Sant Joan de Vilatorrada.
0: I SER Catalunya, més oients que mai.

0: Aquesta cançó la tria l'Anna Manso, de Parella de Fet, que estem aquí amb Manel Fuentes i l'Anna Manso.
1: Quan un fonateix a casa, te'ls trobes a tots.
0: Aquest és el sabor de Gràcia, no?
2: A tots, són el sabor de Gràcia. He pensat que, esclar, la meva casa és a Gràcia.
0: Un dels guitarristes em va donar classes de guitarra, però vaig durar poc. No sabia fer-ho del ventilador jo, era un desastre.
1: No cal,
2: no sé ni música.
0: Bueno, és el primer que em va ensenyar, però no era el millor que feia. Per què l'has triat, aquesta cançó, que té a veure amb les mudances?
2: Ara ja tinc la casa, com diuen els italians, tutto a posto, i ara ja puc posar aquesta cançó i benvinguts, passeu.
0: Però què passava? Què tenies a casa? Un rebombori?
2: Sí, tot va començar a la presentació de la Llucia Ramis, a Taifa, que ens vam trobar tu i jo.
0: I tant, amb...

0: que la vaig contractar, que és interiorista i organitzadora d'espais, traduït a idioma humà, fa de Marie Kondo. D'acord?
1: Ah, sí. Per tant, anys que no parlàvem de
2: Marie Kondo. Però no de mitjons, sinó d'estants i armaris.
0: Tot, de tot, Manel, de tot. O sigui,
2: va.
0: Habitació per habitació, ho vam anar traient tot, vam anar seleccionant el que sí i el que no. Va, ella ho va anar organitzant.
1: Fa tanta mandra, ja,
0: bueno,
1: només de pensar-ho.
0: A veure, ja va fer bastant ella, però jo també, perquè, clar, has de seleccionar, i després jo també he fet moltes coses. Ella hi va estar...
2: Vas fer el dol pels objectes que havies de tirar?
0: I aleshores, no, perquè he descobert que no tinc cap mena de ferrament a les coses. He tirat una quantitat de sacs absolutament brutal. Ella m'anava dient, ho fas molt bé, perquè m'anava dient, això què? Jo, fora, fora. I de cop vaig pensar, per què guardem tantes coses? És per el pànic a obrir l'armari i a començar a buidar, que és una feinada. I jo, la veritat és que se m'havia...
1: O que fa un pal de mil dimonis.
0: Tenia una casa, a veure, endreçada. No és que entressis i fos Diògenes. No, no, no, però, a veure, és una casa gran i, per tant, és un espai gran i hi havia molt massa espai per guardar. I he fet una neteja, un feng shui absolutament brutal.
1: Feng shui.
2: Però hi ha coses que costen, eh? Jo, quan per exemple, m'he de desfer de llibres perquè ja no hi caben...
0: Clar, els llibres és una secció a part, no?, que tindria aquí. Amb els llibres vaig tenir molt clar els que volia guardar, els que no, i encara he de fer una última repassada. He de confessar que n'hi ha alguns que vaig pensar, quin espant, quin horror, això no pot ser que ho deixi ni a l'espai d'intercanvi, i és millor que vagin a pasta de paper per fer nous
1: però
0: llibres.
1: Però estil què és?
0: No ho direm.
1: No ho direm.
2: Perquè ha de quedar malament.
1: D'alguna altra autora que no mereix.
0: Prou
1: que no
0: ja, aquesta sacralitat dels llibres, alguns sí, d'altres no. I després... Estic molt preocupada i aprofito el moment per fer una crida pública, perquè pensava, enmig de tot aquest merder apareixerà el meu Caitlin Moran, Como ser una mujer, signat per ella, no ha aparegut. O sigui, es confirma la notícia que li vaig deixar algú que no sé qui és i que no me l'ha tornat. Per favor, qui té el meu Caitlin
1: Moran? I el puc deixar el següent.
0: Como ser
1: no
0: una mujer, signat
1: el de la fama, jo tinc el de la fama.
2: Ja ho saps, no?
0: Jo els tinc tots els altres, també.
2: Només hi ha una persona més babaua que la que deixa els llibres.
0: Ja,
2: que és la que els torna.
0: Ja. En fi.
1: Però t'entenc. L'hauries hagut de marcar amb un exlibris d'aquests.
0: Sí, ara ja tinc un exlibris. I després també han passat coses molt bones, com per exemple, no sé si us passa a vosaltres, a les cases sempre hi ha espais que jo en dic de forats negres, foscos, que no ens atrevim a mirar. De vegades són espais molt grans, de vegades són petits racons, els que dius, bueno, ja...
2: Això ho farem.
0: Ja ho farem.
2: Un calaix, no, a vegades.
0: Ja ho farem, ja ho farem. O ja mirarem, o què deu haver aquí? I a mi m'ha passat que jo físicament amb les mans he tocat tots els espais de casa. Fins i tot aquest dimarts...
1: Això t'ho va dir la Marie Kondo teva.
0: No,
1: tot,
0: això ha sigut resultat de moure-ho tot, perquè hem canviat mobles de lloc, al pati hem arribat, hem tret totes les fulles, he tret les fulles de tot arreu, de, fins i tot aquell racó que dius, ai, Déu meu, ara a veure si sortirà aquí un
2: bitxo.
0: No, tot, fora. Sí.
2: Però això vol dir que has fet inventari físic.
0: Tot, i l'altre dia fins i tot se'm va apagar el congelador, el vaig ressuscitar, bé, van morir unes quantes coses, per sort no estava molt ple, un congelador gran, el vaig haver de separar, i quan estava jo físicament entre el congelador i la paret, hi havia allà la típica pols i guix, un marc de fotos que va aparèixer allà.
2: Sempre penso,
1: amb una foto?
0: Al darrere, no,
1: amb una foto
0: sense res.
1: Que volies oblidar.
0: Jo sempre pensava, mira, ara apareixerà alguna cosa. No, i vaig pensar, era l'últim espai que em quedava per tocar. I he de dir que té una sensació molt bona, eh?
1: Anna, no vas trobar alguna carta, una llibreta, un escrit que fes plorar?
0: Oh, sí. No.
1: Ah, perquè és que
0: plorar, no,
1: sembla que ho hagis fet tot escèpticament i
0: no. He rigut
1: costa molt fer això.
0: He rigut molt. He trobat cartes dels meus fills divertidíssimes.
1: Les has guardat?
0: Evidentment, jo sóc una gran guardadora d'aquests records i tinc llibretes de cadascun. He trobat, miro el Manel Fuentes, la meva carpeta del BUP del Bruce Springsteen.
2: Les fotos, clar,
0: amb les fotos.
1: L'has guardada, si no dóna-li a Manel.
0: No, això és meu.
2: Clar.
0: No, i amb els llibres també sóc molt fetichista. Però amb els objectes que no saps per què o la roba que hi ha, fora. Les entrades del Bruce Springsteen, que algunes tenia guardades, del Tunnel of Love...
2: És molt bonica aquella entrada.
0: Aquella és molt bonica. I escolta, no posa l'any. Saps? En aquelles entrades no posa l'any. Jo anant mirant i dedueixes, no et posa any 2000... No. És curiosíssim.
2: I fastidia bastant perquè t'agradaria tenir clarament quin dia era.
1: Clar.
0: Sí. També confesso que he trobat fotos i he fet ras. Aquestes no les vull. Adéu.
2: Bé.
1: Costa
2: bé.
1: Molt, llançar fotos.
0: Sí, no, però algunes no.
2: Però estripar-ne alguna no, eh?
0: No.
2: I allibera molt, eh?
0: Després camines molt lleuger.
1: Diaris personals?
0: Jo no feia diaris. Tenia un petit llibre de poesies, però jo aquest el tenia supercontrolat. I sí que va passar amb el tema de, per exemple, dels llibres, torno als llibres,

0: Que la meva amiga no ens va entendre. En un moment donat va haver-hi un malentès i va escampar el meu ordre de llibres i a mi em va petar el cap. Llavors em va agafar com una mena de cobriment d'on són els meus llibres i vaig haver-los d'agrupar, no? Com unes estrelles de la galàxia estaven desendreçades i les vaig tornar a agrupar i tornar a posar al lloc fins que jo, sense gairebé ni mirar, podia anar a la prestatgeria i dir aquest. I llavors ja vaig poder dormir tranquil·la.
1: I ara entres a casa i dius, encara m'agrada més casa meva.
0: M'agrada molt perquè és una cosa molt curiosa, això els interioristes... Jo sempre dic que tinc una mena de dislèxia d'espai. Jo no serveixo per moure espais i imaginar... Aquesta amiga m'havia dit, posant allà i dir-me, mira, veus, canviarem aquest armari d'aquí perquè jo en l'abstracte no ho sé veure. Però és casa meva amb els mateixos mobles. De fet, m'he gastat molt pocs diners comprant coses, sí, evidentment molts marcs de fotos i molt poques cosetes. Per tant, és tot allò que jo tenia canviat de lloc i que llueix molt més.
2: Bueno, i amb coneixement que ho tens. Perquè si...
0: Amb coneixement que ho tinc. Tu pregunta'm el que sigui, allà.
2: Clar.
0: Ja està.
2: Jo una cosa que a mi també em serveix per posar ordre a casa, sempre dic el mateix. Si hi ha una cosa que no la veus, és com si no la tinguessis, però et pesa
0: totalment
2: més. En canvi, si totes les samarretes que tinguis,
0: totes,
2: que les puguis veure, perquè si no t'acabes posant les mateixes.
0: Sí, sí, ara estan totes allà cargoladetes, amb caixetes d'aquelles de l'Ikea, totes. Tot,
1: ara hi ha
0: tot
1: molts oients que t'estan odiant, ho saps, no?
0: Sí,
1: perquè
0: però...
1: Perquè estàs despertant,
0: saps què passa? Que
1: consciències.
0: Jo portava... Sí, ja ho sé, però... Ostres, jo ara cada dia em llevo al matí i penso, ja ho he fet. Ja està, sóc la que tinc la casa endreçada.
1: Ho has fet, Manel, ho has fet?
2: Ho he fet. I el meu criteri amb els llibres era... els llibres que no he llegit, si han passat molts anys, deu ser per alguna cosa, es poden donar. I els llibres que ja he llegit i no m'han marcat molt,
0: fora.
2: També.
0: també.
2: I després trobes alguns horrors que dius, això què feia aquí?
0: Fora.
2: I també a fora.
1: Comparteixo el criteri, però els que no he llegit és com si els traïs.
0: Jo, sí, els que
2: aquest
0: no he llegit...
2: costa, però arriba un punt que dius, si no ho he fet, sí, és per alguna cosa.
0: Jo em defineixo com a promiscua lectora, és a dir, que de vegades obres tres llibres a l'hora i que de vegades he trobat llibres que he pensat, oh, ostres, el tenia pendent i encara no me l'he llegit. Bé. I a la llista, pam.
2: Bé.
1: Celebro que estiguis tan satisfeta.
0: Sí, estic molt contenta, la veritat. És com estrenar casa, canviar de pell, mudança...
1: Et podria dir, et seguiré les passes?
0: Muda.
1: Encara no.
0: Jo ja ho he fet.
2: Allibera molt, eh, estic, Anna?
1: Sí. Ja ho sé.
0: 50 bosses vaig tirar, 50 sacs.
1: Però has de tenir com uns dies de tranquil·litat.
0: Uf, sí.
1: No
0: tenia dues setmanes sense escriure la sèrie.
1: No els tinc
0: per
1: i els cometria errors brutals.
2: Bueno, hi ha un extrem, hi ha un programa de televisió que és com viure amb 1.000 objectes.
0: Ai, per favor, quina tabaca.
2: I aleshores comences a deixar coses i acabes reduint la teva vida a 1.000 objectes.
1: En sèrio? Quants creieu que tenim? Quants objectes tenim a casa?
2: Jo crec que tots tenim més de...
1: 50.000.
0: Jo soc dolentíssima.
2: No, 50.000 no ho sé, anava a dir 10.000, però...
0: El que sí que és veritat
2: però
0: és...
2: Una
0: cosa que em van dir, a partir d'ara et costarà molt que entri alguna cosa nova a casa.
2: I quan entri una, ha de sortir una.
0: Exacte.
1: Ah, això està bé.
2: Clar.
1: Anna Manso, Manel Fuentes, gràcies. Ha estat un plaer, com sempre, parella de fet.
2: Un petó.
1: Guapos, cuideu-se molt. Ens trobem d'aquí dos dijous, tres dijous, quatre dijous, un dijous qualsevol.
2: Sí.
1: Abraçada. Fem dos minuts de pausa, que tenim Oasi Polític avui amb protagonista Zapatero, no?

0: 8 i 14, encetem aquest oasi polític amb en Joan Serra, cap d'informatius de CERC Catalunya. Com està, Joan?
1: Molt bé.
0: Miquel Noguer, cap del País a Catalunya.
2: Molt
0: cap,
2: bé.
0: Bueno, director.
2: El director, no? També li pots dir. Cap, director.
0: Sí,
2: cap, cap, cap. Que
0: a més, ja ho saps, que quan vam a Rovira, a vegades, doncs...
3: I a més a més...
4: També ho és.
0: També ho és.
3: A més, també haurem començat això d'oasi polític. Arriba a final de temporada, eh?
4: Sí, exacte.
0: És molt fort, però no vull canviar aquest nom. M'agrada oasi polític i així quedarà.
4: Ens ho estan boicotejant, però ja t'ho dic ara.
0: Totalment. Està ple de palmeres, s'ha secat l'aigua, això és un desastre. Setmana intensa, pel que fa a la política, com dèieu, la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero pel cas Plus Ultra ha generat ja reaccions a tots els partits i una nova demanda d'eleccions per part de l'oposició i també d'alguns socis de govern.
2: De tot això ara en parlem, però el que passa és que fa molt poca estona s'ha filtrat la declaració de l'expresident davant del jutge a l'Audiència Nacional. Anem a escoltar un dels fragments.
5: Y en cuanto a análisis relevante de 2020 a 2023 le transfiere más de 380.000 euros a Gay Center, 266.000, y a WTFAP, 551.760. Usted, y si no, corríjame, entiendo que negoció el tema de WTFAP con Samaro Chacón.
6: No. Así como en el caso de análisis relevante le he dicho que fue una propuesta, en fin, a tener muy en cuenta, en el caso de los hermanos no, ellos se conocían porque son de la misma edad y decidieron...
5: Cuando dice se conocían, conocían a sus hijas.
6: Claro, claro, claro. Es que yo tenía una relación pues muy, muy, muy cercana a la familia, a los padres, conozco al tío desde el 2015. Seguramente, fíjese. Entonces, no, ellos fueron los que decidieron contratarla.
0: Els esteu escoltant ara perquè no havíem tingut temps abans de fer-ho, no? Acaben de sortir ara mateix.
2: Recordem que havia de declarar sobre el rescat de Plus Ultra, les implicacions, les implicacions que tenia, i un altre dels fragments que s'ha filtrat és aquest.
5: Volviendo a esto que ya...
6: No he tenido nunca una sociedad. Ni he participado en ninguna.
5: Bueno, la verdad es que sobre eso ya hablaremos posteriormente.
2: I recordem que no va voler dir res sobre les joies, que era l'altra part quan rebutja parlar-ne, i de fet doncs, aquesta declaració de fa un parell de dies, no?, que ara ja doncs, es pot escoltar aquestes 3 hores de declaració.
0: Valoracions, sí.
4: No, hi ha una cosa de fons en el cas Zapatero que jo crec que s'ha de subratllar, més enllà de quin sigui el recorregut judicial, però el tema de Zapatero en el seu recorregut judicial serà molt lent, és a dir, serà molt llarg, tindrà un recorregut judicial molt llarg. El problema és que el recorregut polític ja està esclatat, i de fet, fins i tot, ja està interioritzat, és a dir, el fet que Zapatero...
0: I jutjat, no?, socialment.
4: Sí, probablement, i els tempos de la política, també dels mitjans, i els tempos de la justícia no van alineats. Perquè si Zapatero pretén el que va explicar en el seu comunicat que va fer després de la declaració, que és que ell es defensarà i podrà explicar a la ciutadania, no?, i arribarà a bon port tot l'esclariment dels fets, això serà un recorregut molt llarg. Perquè el judici polític, el judici fins i tot mediàtic, ja està fet. Fins i tot la seva figura ja té una altra aparença, la seva figura política ja té una altra aparença i ja no li serveix fins i tot de paraigües a Sánchez com li havia servit, i més aviat s'està convertint en un llast, perquè Zapatero ratifica la seva innocència, només s'ha explicat en seu judicial, tot just s'estan filtrant els àudios, però per exemple no ha fet una cosa que esperava doncs, molts dirigents del PSOE i que ell havia insinuat que podia arribar a passar, que s'explicaria davant dels mitjans de comunicació un cop hagués declarat, però això encara no s'ha produït. Això seria un tipus de defensa política, i estem en el moment en què hi ha aquest degoteig d'informacions judicials, la seva declaració, la filtració de la seva declaració, però el judici polític ja està fet. I això té un dany, jo veig, de difícil reparació per al PSOE.
0: En canvi, qui s'ha explicat és Pedro Sánchez.
3: No, sí que ahir, en la nota que fa posteriorment a la seva declaració, diu que en els propers dies parla que donarà més explicacions, i ve a dir, o ve a, almenys s'entreveu, que vol donar explicacions públiques més enllà de les que fan seu judicial.
4: Per entendre'ns, potser alguna entrevista.
3: Però, efectivament...
0: Per entendre'ns, aquí. A qui li farà? A qui li donarà?
4: però que s'interpreta és això d'aquest comunicat.
3: En qualsevol cas, és insuficient. Insuficient per què? Doncs perquè Espanya, anava a dir ningú, diguem-ne, que es pugui definir com a poble ras, que en diríem abans, doncs té 1 milió d'euros amb joies a casa a la caixa forta, i per tant això, venint d'un líder progressista, un expresident del govern, etcètera, això, diguem-ne, és incomprensible. És veritat que en el que avui ha dit Pedro Sánchez, i que crec que...
2: Ara escoltarem... Si...
3: No volia avançar.
2: Deixem-ho que escoltem una última, perquè el cas central és el Plus Ultra, i aquest és segurament la declaració que centra tots els titulars a aquesta hora.
5: Usted lo conoce a Plus Ultra, ha hecho trabajo de consultoría para ellos.
6: No. De hecho, yo creo que no conozco, he conocido al señor Martínez Sola, creo que en el año 24, pero no conocía a ninguno de los directivos de Plus Ultra.
2: Doncs és aquest el titular que ara destaca de Zapatero, i ara parlàveu de les paraules de Pedro Sánchez. Avui ha passat una cosa que no és massa habitual, que a l'entrada d'aquesta cimera de líders europeus, doncs habitualment tots els líders es paren amb els periodistes i fan una o dues preguntes, com a molt. Doncs Pedro Sánchez s'hi ha estat 25 minuts responent moltes preguntes.
0: A tot, preguntes, no?
2: A tot el que li estaven preguntant. I ha dit que aquestes setmanes ha parlat diferents vegades per telèfon amb Zapatero.
1: He hablado con el presidente Zapatero durante todos estos días. Le he trasladado mi ánimo personal y mi, por supuesto, mi confianza en su inocencia. Evidentemente ahora mismo está en una situación procesal en la que efectivamente tiene que ser respetuoso con, en este caso, con el juez y por tanto entiendo que dará las explicaciones a su debido momento, pero en todo caso he hablado con él, está tranquilo y desde luego tiene todo el apoyo y el respaldo por parte de...
2: Y una reflexión que ha fet sobre els regals i les joies.
1: Hemos recibido, por supuesto, todos los presidentes de gobierno regalos, algunos, créame Raúl, que es que ni sé cuáles son, porque evidentemente son cosas que no se dan cuando uno está bilateralmente con el líder de ese país. Son regalos que evidentemente se hacen por esa representación institucional y por el reconocimiento a la amistad que en este caso tiene ese país con España.
2: I una de les respostes també més destacades és que diu que l'Espanya d'avui no és la mateixa de la del 2007 quan Zapatero era president del govern espanyol.
1: Yo creo que también hay que ser conscientes de que la España de 2007 no es la España de 2026, ni la legislación de hoy es la legislación de 2007. Y bueno, vamos a esperar a ver las aclaraciones que haga el presidente Zapatero al respecto, ¿no?
0: No el deixa caure, Pedro Sánchez.
3: No, i és cert que hi havia hagut aquests dies, diguem-ne, informacions, rumorologia, interpretacions que semblava que el PSOE i Sánchez s'estaven separant, no? S'estaven marcant distància amb Zapatero. Jo crec que aquests 25 minuts, efectivament, de roda de premsa improvisada que ha fet avui pretenien desmentir això. Creuen que poden encapsular aquesta qüestió de les joies que ara deia el Joan, i jo subscric, és bastant incomprensible pel comú dels mortals, per entendre'ns, però creuen que ho poden encapsular en aquesta qüestió d'Espanya, 2007, Aràbia Saudí, viatge a Espanya, es fa aquest regal dins d'Espanya, per tant, Zapatero no importa aquestes joies de manera il·legal, havent-les rebut fora d'Espanya, sinó que és algú altre que les importa, en aquest cas, ni més ni menys que el rei saudí, i a partir d'aquí això va rebaixant la càrrega penal, però insisteixo, és la càrrega penal, no la càrrega ni política ni la càrrega reputacional.
0: Clar, que deia el Joan, no? És que és aquests
4: la càrrega política diferents. També ens hem trobat amb el tema de les joies, que jo crec que és el que fa més dany a la figura de Zapatero, perquè ningú ho entén, perquè ningú té 1 milió o més d'un milió d'euros en joies a casa o al despatx. El problema és que qui ha exercit de portaveu d'ell o el que es pugui qualificar d'entorn de Zapatero en aquestes dates ha donat explicacions diferents sobre les joies. No hi ha hagut les mateixes explicacions de si el regal procedia precisament d'Aràbia Saudita s'han donat diferents versions, i això jo crec que no l'ha ajudat, a banda de que el fet políticament ja és difícil de justificar. I si a sobre hi afegeixes informacions, diguéssim, que s'han contextualitzat en les últimes hores, de que el propi Zapatero, en la seva etapa governamental, havia establert un tipus de codi, no?, de què s'havia de fer amb aquest tipus de regals, i qui precisament el podria no haver respectat hagi estat el mateix Zapatero, tot són males notícies en termes polítics. Una altra cosa és el que això acabi derivant en... a la justícia. És a dir, si finalment aquí, per exemple, hi ha un delicte fiscal.
0: Clar.
4: És que no està clar que hi hagi aquí un delicte fiscal o hi pugui acabar havent un delicte fiscal. Però políticament té un dany molt difícil de reparar, molt difícil.
2: Aquesta setmana, de fet, ahir hi havia sessió de... Ahir o dimecres hi va haver sessió dimecres de control al Congrés.
0: Avui
2: no?
0: Som dijous.
4: Avui som dijous, tot just.
0: Tant, sí, sí.
2: I va tractar molt aquesta qüestió Zapatero prèvia a aquestes explicacions avui de Pedro Sánchez. I anem a repassar una mica el que es va dir tant a dins de l'hemicicle com a fora per veure en quin estat està la legislatura després de tot el que està passant. Podem començar pel que deia Gabriel Rufián.
7: Repito lo que dije ayer, creo que... Que aguantar sin contenido no tiene ningún sentido. Yo lo que le pido al gobierno, al presidente del gobierno, que más allá de decir que los otros son peores, que eso ya lo sabemos, que llenemos de contenido lo que queda de legislatura.
2: I el propi soci del govern de coalició, Sumar, demanant més explicacions, això deia Verónica Martínez, la portaveu del partit del Congrés.
8: Que el Partido Socialista tiene que dar con respecto a las, digamos, los procesos judiciales abiertos respecto a la propia organización política, todas las explicaciones, toda la transparencia y toda la información que sea precisa.
2: I aquí era important també escoltar partits com PNB, com Junts, des dels nacionalistes bascos feien aquest ultimàtum a la cambra.
9: Señor Sánchez, estamos nadando en el último largo de esta legislatura. Presente los presupuestos, es su obligación, pero si no consigue un acuerdo suficiente en esta Cámara, disuélvala y convoque elecciones.
2: I Junts, recordem que finalment serà el Senat quan el Partit Popular, com que té majoria allà, es votarà aquesta esmena en la qual també Junts s'hi ha sumat per fer un debat que es voti si s'ha d'avançar o no i, per tant, tots els partits amb representació parlamentària hauran de definir-se. Què deia Junts? Josep Maria Cruzet assenyalava el govern, diu que no té força i que no té sentit continuar.
10: És l'evidència més gran de la debilitat d'aquest govern. I això ja no ho amaga ningú. Ni ho pot amagar el govern, ni ho poden amagar els grups que donen suport al govern.
2: Doncs Junts, que també ha estat molt crític amb l'estratègia de Sumar i de PSOE que van impedir que aquesta esmena es votés al Congrés, de si s'ha d'anar o no s'han de convocar eleccions, i això finalment el PP ho ha portat al Senat perquè allà té majoria. No sé com veieu la posició de cadascun, si està això canviant, i també el paper aquest, sobretot de Junts per Catalunya.
3: El PP ho ha portat al Senat, però el PP també ho ha portat al Parlament de Catalunya.
4: Sí.
3: I avui s'ha votat i Junts s'ha abstingut, curiosament. Mm. És a dir, Junts vol eleccions molt, molt, molt fort, per entendre'ns, però després, quan té oportunitat de votar-ho, perquè al Parlament ningú els ha impedit que es votés, s'han abstingut.
0: I això?
3: Com a mínim em sembla curiós. Com a mínim,
0: estan passant coses curioses, no?
4: Sí, segurament el que traspua, no?, del que hagi fet Junts al Parlament, que és políticament difícil d'explicar, i serà la seva justificació, és que no cal traslladar els debats parlamentaris del Congrés al Parlament de Catalunya. Però com diu en Miquel, i estic plenament d'acord, en la setmana que portem i amb el debat que hi va haver al Congrés, és difícil sostenir que en un lloc demanis eleccions i fins i tot plantegis una esmena en una d'això del PP, una iniciativa del PP, per demanar dissolució de les Corts i convocatòria d'eleccions, i el Parlament, quan això el PP ho plantegi també, tu t'abstinguis. Com a mínim, és poc concordant.
3: Crec que Junts no té tanta pressa com vol fer-nos veure el Congrés dels Diputats perquè hi hagi eleccions. No?
4: Per mi hi ha una clau que jo crec que és que el que pot afinar més, evidentment, el botó el té Pedro Sánchez. Vale? Però jo crec que les declaracions del PNB o el marc que situava el PNB l'altre dia al Congrés és molt acurat. Mm. Que és, Sánchez va venir a Barcelona i va anunciar que tramitaria i presentaria pressupostos del 2027. Sí. Això només ho pot fer per calendari el segon semestre. I el segon semestre et porta que la primera votació de les esmenes a la totalitat, és a dir, si cauen els comptes i no es tramiten més, pugui caure pel novembre. I el novembre ara és una data que la tenim tots allà a l'horitzó i que el PNB es situa, un cop ja ha aconseguit que Sánchez li digui que no hi haurà un superdiumenge perquè no li interessa al PNB de cap manera, perquè té repercussió en els recursos que recapten les diputacions forals, i quan tu, el País Basc, unifiques calendaris, doncs es polaritza el debat lluny del que vol el PNB, es polaritza doncs, més en una òrbita més espanyola, però està situant un marc que és potser a Sánchez la caiguda dels pressupostos li permet tenir l'argument per dir, doncs, a principis d'any, febrer, març, hi puguin haver un avançament electoral quan ja pràcticament has esgotat la legislatura, perquè al final la legislatura s'esgota l'estiu del 2027.
0: Que no faltarà tant.
4: I és un argument polític que va més enllà de la situació més complexa.
0: Només una pregunta, que s'hagi filtrat, és que clar, jo vaig pensar això, i escoltant molt, no, això no es podrà filtrar perquè està molt... Ja sé que són preguntes prosaiques. Us ha sorprès?
4: A mi no.
0: Zero,
4: no,
0: ja ho sé.
3: No, no.
0: Jo aquesta vegada dic, bueno...
3: Més buscada...
0: Ja ho sé, ja ho sé, però clar, només entrava... Bueno, ja en parlarem un altre dia.
4: L'únic que m'ha sorprès és que ho hagin fet just a l'oasi polític.
0: Clar, això...
4: Però que havia de passar en algun moment.
0: El bé que ens ha anat aquí. Fins demà, gràcies, oasi.
11: Hora 25 Deportes. Con Jesús Gallego.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este especial Hora 25 Deportes del Mundial. El Mundial que ha llegado por fin a la segunda jornada de esta primera fase. Ha arrancado la segunda jornada en el Grupo A con el República Checa 1, Sudáfrica 1. Se adelantaron los checos, pero los sudafricanos creyeron hasta el final. Consiguieron ese empate que deja a ambas selecciones con un punto y con opciones de clasificación en la última jornada. En este grupo a las 3 de la mañana se jugará el México-Corea. Los dos favoritos para ser primeros de grupo ganaron en la primera jornada. En el grupo B, dentro de media hora, se juega el Suiza-Bosnia y a las 12 de la noche el Canadá-Qatar. Estas cuatro selecciones tienen un punto, es decir, puede pasar cualquier cosa en este grupo B. Y enseguida vamos a estar en la concentración de la selección española en Chattanooga, donde hoy los de Luis de la Fuente han vuelto a los entrenamientos tras la jornada de descanso, vacaciones, asueto que tuvieron en el día de ayer. Todo el mundo pensando ya en el segundo partido el próximo domingo ante Arabia Saudí y con Cucurella de protagonista, el jugador del Real Madrid desde hace 48 horas que hoy valoraba así su fichaje por el equipo blanco.
13: Cuando un equipo como el Madrid te viene, te insiste, te dice que te quiere, creo que es muy difícil de rechazarlo y no tuve ninguna duda de que era el paso oportuno y el que tanto yo como mi familia queríamos tomar y muy feliz de la decisión que he tomado. Es un paso más, un paso muy importante. El Madrid es un gran club, uno de los mejores del mundo. Al final la presión va a ser máxima, la exigencia también, y tener el premio de ser jugador del Real Madrid con todo lo que significa, creo que es una cosa muy bonita, un gran broche a mi carrera y ojalá disfrutarlo lo máximo, poder levantar títulos y disfrutar de esta experiencia.
12: Cucurella, nuevo fichaje del Real Madrid junto con Konaté, que ha sido anunciado oficialmente hoy, el central francés, como nuevo jugador del equipo blanco que entrenará José Mourinho hasta el año 2030. También es oficial que Víctor Muñoz, el chaval de Osasuna, se marcha al Liverpool. El equipo británico va a pagar 40 millones, 20 se los llevará Osasuna y otros 20 el Real Madrid, que tenía la mitad de los derechos. Y en ese mercado de fichajes también es oficial desde hoy, el Rayo Vallecano lo ha anunciado, a Bernat San José, el que era entrenador en el Eibar, es el nuevo técnico del Rayo Vallecano para la segunda temporada. Bueno, pues enseguida estamos en el Mundial, donde resuena todavía el gran partido de esta primera jornada que vivimos ayer, el Inglaterra 3, Croacia 2. Sin duda alguna el mejor partido que hemos visto por ahora en el Mundial. Y también de ayer, atención a la resaca en Portugal, del Portugal 1, República del Congo 1, con Cristiano Ronaldo, que tuvo un mal partido, y se está hablando mucho en Portugal de si Cristiano tiene que ser titular en los siguientes partidos donde la selección lusa se va a jugar la clasificación para la segunda fase. Fuera del Mundial, tenemos el primer partido de la gran final de la Liga CB de baloncesto. En Valencia juegan Valencia y Barça. ¿Cómo está Frank Guaita?
14: El partido igualado en este momento. Ha tenido un más 14 el equipo de Pedro Martínez, pero a 3.45 para el descanso. Solo más 6 para el conjunto taroncha. 40 Valencia Basket, 34 Barça.
12: También en golf ha comenzado el US Open, donde John Rahm, por supuesto, va a estar entre los favoritos. Y también tenemos en marcha la final del fútbol sala entre el Pozo y Barça. Hablaremos de todo ello, pero, como siempre en el programa, lo primero, vuestros mensajes de WhatsApp.
15: Buenas noches, Cadena Ser. Pues que estéis criticando a Rashford, que ha mejorado bastante los números de Lamine Yamal, podéis comprobarlo, minutos jugados, goles y asistencias. tiene mucho mejores números Rashford, pues denota el marketing que tiene Lamine y el chauvinismo que tenemos en España.
12: Bueno.
15: Pero venga, seguid así.
12: Bueno, hombre, ya será menos. Ayer Rashford jugó con Inglaterra un ratito, marcó un buen gol, pero no fue ni mucho menos el mejor del partido. Que seguramente fue Harry Kane. Bellingham estuvo muy bien. Y sí, es cierto que Lamine jugó un ratito con Cabo Verde y no tuvo opciones. Ya veremos qué pasa el domingo. Enseguida lo vamos a hablar. Dejad vuestros mensajes.
11: Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
16: Deje tu mensaje.
11: Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
15: Buenas noches, que ven a ser. Pues que estéis criticando a Rashford, que ha mejorado bastante los números de Lamine Yamal. Podéis comprobarlo. Minutos jugados, goles y asistencias. Tiene mucho mejores números Rashford. Pues denota el marketing que tiene Lamine y el chauvinismo que tenemos en España. Pero venga, seguid así.
11: El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
17: Venga, Diego, anda, espabila.
12: Nos está pasando mucho lo de repetir los mensajes, ¿eh? Eso es un fallo de producción de la cadena de mando del programa, así que seré yo el máximo responsable. A la selección.

0: Sigue todo el Mundial de Fútbol en nuestras redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X. Cadena Ser. Vibramos con el Mundial.
1: Todo el rato vuelvo a ese niño. Si me veo muy separado, que a veces es inevitable, no me siento cómodo.
2: Manuel Carrasco.
3: Ràdio Manresa. El 95.8 FM. Cadena Ser. Vols gaudir d'un cabell llis, lluent, suau i sense encrespament? Aconsegueix-ho amb Hop Organic Keratin, el tractament de llisat orgànic que deixa el cabell més lluent, reconstruït i saludable. Truca i reserva hora per fer-te el diagnòstic a Núria Serratosa Perruquers. 93-874-4364 i llueix un cabell.
4: Uau!
3: Aquest estiu, Núria Serratosa Perruquers, plaça Bages 14, primer primera, Manresa.
5: Hola, sóc la Núria i t'espero a Núria Serratosa Perruquers.
6: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
3: Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6. Ràdio Manresa, el 95.8 FM. Cadena Ser. Vols gaudir d'un cabell llis, lluent, suau i sense encrespament? Aconsegueix-ho amb Hop Organic Keratin, el tractament de llisat orgànic que deixa el cabell més lluent, reconstruït i saludable. Truca i reserva hora per fer-te el diagnòstic a Núria Serratosa Perruquers. 93-874-4364 i llueix un cabell.
4: Uau!
3: Aquest estiu, Núria Serratosa Perruquers, plaça Bages 14, primer primera, Manresa.
5: Hola, sóc la Núria i t'espero a Núria Serratosa Perruquers.
6: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
3: Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6.
7: CN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
8: Un mundial se vive así. Con todos los partidos en exclusiva, los mejores comentaristas, 12 horas de contenido diario y todas las ventajas de ser de DAZN. Suscríbete ya y añade todo el mundial a tu plan por 19,99 euros.
9: Tinto de verano, Don Simón.
10: Tinto de verano, Don Simón. Es tu momento, Don Simón.
9: Y ahora, prueba el blanco de verano, Don Simón.
8: Un mundial se vive así. Con todos los partidos en exclusiva y todas las ventajas de ser de DAZN. HDR, Dolby Surround, multipantalla, el chat online de la FanZone. Suscríbete ya y añade todo el mundial a tu plan por 19,99 euros.